0: la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports, destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamin Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, La Semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
6: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap-Fepol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
9: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es-alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
0: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
3: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Per arribar a 9:15 del matí, el CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamont Carvajal.
10: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
11: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
12: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
13: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
10: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
15: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
16: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres el que demanem, que s'acabeixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
15: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
1: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
19: L'ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
20: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca és tot un mundo de relació de saberes.
19: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
1: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
21: Sí, va superar per 5-1 el Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
22: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, ¿eh? Intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
21: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex-blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada, encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
4: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
5: Bueno, encara que hi és... molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
4: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
21: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39-28. Dicamem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
6: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder hacer un partido, el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
21: Comença amb un peu al Barça el camí per revalidar el títol.
23: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
21: Que vagi bé. Fins dilluns.
23: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
24: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
25: No vengas aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
26: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
24: Joder, para que me bajo, papá.
27: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
26: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
28: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
29: Tengo pena.
30: Se tropezó con un escalón.
31: Sí.
32: Es lo que tienen estos vestidos.
33: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
26: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
23: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons Avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo! Original Trendsetters, a company again per l'estiu! Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola! Truca en Xalanamant, digue-li que estem al riu!

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. El ple municipal ha aprovat reclamar el traspàs a la Generalitat dels pisos que la Sareb té a Rubí després que el govern espanyol hagi decidit externalitzar empreses privades la gestió de part dels habitatges de l'anomenat Banc Dolent. La proposta de l'Alternativa d'Unitat Popular ha trobat el suport d'Esquerra i també de veïns. El govern espanyol ha acordat que traspassaria al govern català la titularitat de 13.000 pisos que la Sareb té aquí a Catalunya, alguns a la ciutat. L'empresa pública creada per moure aquests immobles, Casa 47, ha adjudicat la gestió de prop de 5.000 d'aquests habitatges a una unió temporal d'immobiliàries privades. Per a Marina Dolcet, portaveu de la UP, aquest fet és una contradicció.
2: Ara mateix estan ja operant empreses com Hipoges o Blackstone, que, com deien, estan responsables de desnonar de forma massiva moltes famílies del nostre país, de pujar les abusives de lloguer també fins tot ara, o que estan directament vinculades amb el genocidi de Palestina. És, com en resum, com si posem el llop a vigilar les ovelles.
1: Per la seva banda, el Partit Popular i Vox han optat per l'abstenció.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I les empreses dedicades a activitats extraescolars o de lleure, com ara cases de colònies o granges d'escola, es troben ara mateix en una situació molt complicada després de la decisió de més de 1.300 escoles catalanes de no fer colònies ni sortides en aquest curs que acaba de començar. És el cas de l'aula Entorn Rural Can Jordi, que es troba aquí a la nostra ciutat, a Rubí, o de l'aula Entorn Rural de Campi de la Serra, a Castellbisbal, on també van les escoles rubinenques. Per posar només un exemple, a Can Jordi ens han explicat que han baixat un 85% en les reserves d'aquest setembre respecte a fa un any, i això els ha generat molta por i molta incertesa, de la mateixa manera que el mateix ens han explicat des de l'aula Entorn Campi de la Serra.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, els primers equips de futbol de la ciutat tancaran els partits de pretemporada aquest cap de setmana, final de les proves per afrontar ja la primera jornada de Lliga a disputar entre el 19 i el 20 de setembre. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga. Davant del Parets jugarà dissabte el Juventut 25 de setembre en el primer partit a la nova gespa. L'estrenaran de manera contundent, ja que diumenge tornaran rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i passaran ja a l'estrena de la Lliga a Primera Catalana aquí a casa. Serà contra el Balaguer el dia 20 de setembre i l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatxó.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Doncs, com sempre, tornem en una hora amb més informació de la nostra ciutat.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
4: Bon dia, són les 9 i 3 minuts del matí d'aquest dijous 10 de setembre. En aquesta primera hora recuperem una entrevista sobre el temps que ha fet aquest estiu, que ha tornat a batre rècords. Escoltarem també una entrevista sobre salut hepàtica, de com hem de cuidar el fetge. I tot seguit escoltareu un podcast que parla dels llibres il·lustrats. I arribarem a les 10 del matí amb un reportatge de Paul Dens, que és ballar en una barra vertical.
5: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant, oh, i
0: vinga.
1: Tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, perquè encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, sí, sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 92-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. O sigui, la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què doncs les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions donades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc vam parlar aquí en la xarxa, crec amb tu, sinó que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?

0: velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
0: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha una certa, un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8 que mai s'havia registrat. I això és, bé, és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
0: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... Uh-huh. Per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
2: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
2: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
2: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
2: La primera pregunta deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
2: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al Camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar. Que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola. I, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà. I van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se'ls coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
2: Però
3: molta
2: energia que... no és habitual aquí a Catalunya.
3: No, no. De fet, a veure, sí, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre, sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al Camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
2: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al Camp de Tarragona.
2: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi més a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions que abans li s'ha tret la comunicació, no l'he pogut dir a Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix, i després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que durant la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir justament no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que sí. Bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
2: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. Sí. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Luis Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
2: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Luis, sobretot importantíssim. Sí,
2: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Luis Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Te'n demanarem algun altre moment. Val, Luis?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
2: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no, amb això?
1: Oh, tant, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
2: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala.
4: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quin factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: Uh-huh. I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quin seria els, bueno, més que el que voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, del sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients, els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
1: Uh-huh. Un dels punts on que incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties hepàtiques?
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també, doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar, doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè, com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica, va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: Uh-huh. També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també ho podríem fer per totes les malalties, no?, d'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi bé de tant en tant, doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més, com comentàvem abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Uh-huh. Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
2: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit. Parlem del cor també, mm-hmm. Però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que el feix s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? Sí. En parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc el traspatat de feix fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al feix, i jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el feix està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant. Des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no és molt important. No sé si ja en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no hem de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Mm-hmm. Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple, donacions d'ulls, etc. Tot això de...
2: Sí, sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família, ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que... No, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Mm-hmm. Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia al fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, però sí que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol.
1: Això passa.
2: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar
2: desterrant? Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periodatiu, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és els mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, a nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Uh-huh. De fet, però això volia,
1: estigma, no?
0: Volia incidir sí, digues. En això, Josep Maria. Tinc sí. entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure en un tros, no? Extreure algun tumor, treure en un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Mm-hmm. Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta
2: sí.
1: els donants.
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, que una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té, doncs, la gent gran, o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
2: Sí, sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques, hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors nosaltres des de l'associació el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si tenim aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és la part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades pues on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: I aquest tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que van trasplantar. Deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop ben trasplantat, viva la Virgen. No. Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però que això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, ja m'han trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què hi ha de fer la gent?
2: Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte, aquest, doncs aquest, no sé si dir company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres, per donar veus.
0: Gràcies. I Sergi està fent company a la Ràdio de Terrassa. Moltíssimes gràcies, també una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la llei seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'obert per vacances.
5: Connectem amb la Mariona, vinga va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí, bon dia. Bon dia, Núria.
6: Bon dia. La Maria no és una caixa de sorpreses. Tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
5: pole
6: de
5: barra... Dance, sí,
6: pole
5: sí,
6: dance,
5: sí.
6: El ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com, per exemple, les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal, però que està enroscat amb tela,
6: sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
6: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
6: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
6: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat. És una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
6: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística, bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
6: Som-hi, doncs.
7: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, per on fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
8: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
7: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic, o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
9: El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
7: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Prólogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
10: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean ya sea una secuencia en la barra o una coreografía es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
7: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
10: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe que le paga a todos los artistas, quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
7: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates de l'Escola del Revés a Terrassa valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
11: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
7: L'espectacle Pol Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
6: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 0,29 euros al quilowatt. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. Escoltem el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, Andrés Medrano.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: La proposta de l'equip de govern ha tirat endavant amb el suport del Partit Popular, Veïns i la UP i les úniques abstencions d'Esquerra i de Vox.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I demà, Diada Nacional de Catalunya, la plaça 11 de setembre acollirà un any més la celebració més institucional. Serà a partir de 9:45 del matí, començarà, com sempre, amb l'ofrena floral institucional a càrrec de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, i dels portaveus dels diferents grups municipals. Com ja és tradició, l'Esbardançaire protagonitzarà el ball d'homenatge i la colla de geganters el ball de lluïment de la geganta Paula. Per la seva banda, la Copla La Principal del Llobregat oferirà un concert de músiques populars catalanes. Després arribarà l'altra ofrena floral de la jornada, la dels partits polítics, entitats i ciutadania. Un cop acabada, els assistents podran escoltar l'himne de Rubí amb la coral Unió Rubinenca i els castellers també aixecaran, com sempre, el pilar d'homenatge.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En esports, cap de setmana per liquidar la pretemporada del futbol rubinenc. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de la Lliga. El Juventud 25 de setembre estrenarà la nova gespa dissabte demà contra el Parets i diumenge tornaran a jugar a casa amb el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensen ja en l'estrena de la Lliga Primera Catalana aquí a casa. Serà contra el Balaguer el dia 20 de setembre. I l'Olímpic tanca també amistosos a Can Fatxó. Demà rep el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga a la segona catalana serà el dia 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Més informació en una hora al butlletí de les 11.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Són les 10 i 3 minuts del matí i comença la segona i última hora del resum de l'Obert per Vacances d'aquest estiu. En aquests últims 60 minuts escoltareu una entrevista sobre els passatemps que han funcionat més aquest estiu, des del sudoku al murdoku. Tot seguit, escoltareu un podcast amb recomanacions literàries i una entrevista sobre la Vila Closa d'Altafulla. Escoltareu també un reportatge sobre el biòtop, la gran muntanya submarina de Calci. I arribarem al final del programa parlant dels amors d'estiu.
4: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatges que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El murdoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara al juliol ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principi pis de pes i ja quasi que no queden.
5: Però per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Mira, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons, tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat. Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he vist, sí, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No era al costat d'una paret. Doncs la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i buscar la solució.

0: són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant, ara en fa 11. Xavier, com estàs?
2: Molt bé.
1: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
2: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Mm-hmm. Tant assaig com a nivell més popular, com... Bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
1: Molt bé. Avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
2: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
1: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Vapor Vell.
2: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. Ah. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
1: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també, doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes, i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
2: Bueno, nosaltres, a part dels títols, bueno, ara escoltàvem lo dels mordocos, i efectivament ha sigut un any d'esclat del mordoco. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el mordoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols, eh? Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo que sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més, eh? Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. Uh-huh. I una mica aniria per aquí.
1: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint, doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre, o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen: què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
2: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, mm-hmm. o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
1: Sí, eh?
2: Sí, sí. Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem,

0: perquè fins ara havíem fet presentacions i alguna, bueno, algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
1: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea.
0: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert, o una sèrie d'autors amb què se sent còmode, i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors, i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. Hi ha qui vem la idea molt clara i hi ha qui no.
1: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
2: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil, llegeixen, segueixen amb boga encara tots aquests llibres, aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
0: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
2: I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
0: Sí, bueno, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més, bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
2: En sèrio? Ai, que
0: monos. Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no?, i entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i on nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
2: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil, llibres, bueno, posats de totes les maneres, i a més, com a molt dispars, no?, amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu, sou dels que teniu físic, no?, perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí, però us agrada tenir físic, tenir material.
0: Sí, home, és el que intentem, a més tenir, no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és, nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no?, i també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
0: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades jo que sé, ma mare que em veu i tal i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
1: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
2: Són les blanques.
1: Sí.
0: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per ahí una cadira de platja, que també se la van deixar i també l'hem tret en
2: aquest vídeo. Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
0: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües.
2: Ah, que
0: bo! Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixar, els tens un temps, i si no, dius, bueno, pues mira, clar. Ja els faig servir.
1: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes manes cudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
0: No, sí que m'emporto uns quants, coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. M'emporto coses, també em vaig a Galícia, doncs m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé, també, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses, però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
1: Molt bé, doncs aquesta és la intenció, Núria, ja ho veus, entre llibres, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
0: Sí, realment aquests dies, sempre tothom a l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
1: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
0: Igualment, bones vacances.
1: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
2: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies, Manel Ferrer.
1: Gràcies, fins demà.
2: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la Vila Closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la Vila Closa.
1: La Vila Closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la Vila Closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la Vila de Closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la Vila Closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la Vila Closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta Vila Closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la Rectoria, nosaltres veiem tota la façana del Castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arreglades, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... Bueno, des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de la... de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res, ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una placa. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que em parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran, aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien porta, porta. Ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separarnos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

presència banyada, camels mullats, València banyada. El carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat. Tu, aquestes històries fan una mica de vergonyeta, potser, sí? Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
1: Bon dia, un altre cop.
0: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no?, això d'explicar avui les interioritats, els amors d'estiu.
1: Avui tenim així, la gent... Sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
0: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
1: exacte.
0: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
1: Tenim alguna història, i de fet és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
0: No sabem res.
1: El missatge diu això.
0: Otres.
1: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
0: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
1: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
0: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
1: M'ha passat exactament el mateix.
0: Sou molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
1: Bueno, ja, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
0: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home. D'aquestes de que s'acaba. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
1: saber,
0: Jordi?
1: Històries tòrrides i tastar els pans Bao. Aviam, que ara m'he quedat aquí.
0: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
1: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser per tu és molt maco, però potser per l'altra persona no.
0: Sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
1: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
0: Ostres!
1: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
0: Mira, de veritat, eh? Me teniu farta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
1: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
0: Sí, però... No ho sé. A veure, no... Sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
1: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
0: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavau i mosquits.
1: Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits a quedar durant l'estiu?
0: Sí,
1: per
0: clar.
1: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
0: T'acaben xupant la sang.
1: Et mantenen despert tota la nit, que al final...
0: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
1: Avui...
0: Va, mulleu-vos
1: una mica.
0: Sou tramposets, sí, sí.
1: Estan vergonyosos.
0: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
1: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
0: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
1: Avui els àudios no té pinta que siguin gaire...
0: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
1: Que la gent ens escrigui.
0: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
1: Jordi. Ara te'l dic, dóna'm un segon.
0: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
1: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
0: No pateixis, tu, jo el dic en antena quan tu el trobis, no pateixis.
1: Ara, mira, te'l dic.
0: Era un 696, segur.
1: Sí, 696, 164, 665.
0: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
1: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Èric Rosic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
2: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones ens endinsa una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
3: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic. Normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure. I alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
2: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
3: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
2: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
4: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
2: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. la distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents, o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
5: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
2: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
0: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital.
6: Tanquem aquí el resum de l'Obert per Vacances d'aquest estiu, un programa que hem coproduït les diferents emissores de ràdio locals de la xarxa. Ara us deixem amb els programes, també de la xarxa, Joves amb Ofici i després Estimem les Mates. Demà no tornarem, perquè és 11 de setembre, la Diada de Catalunya. Ho farem dilluns 14 de setembre, que és el dia que comença la programació de Ràdio Rubí de la temporada 2026-2027. A les 9 del matí estrenarem el Rubí al dia, el magazín de Ràdio Rubí, amb nou horari i el retorn d'un presentador, Toni Bravo, que farà parella amb Pamela Martínez. No us ho perdeu. Que passeu un molt bon dia i els qui pugueu, gaudiu d'aquest cap de setmana llarg.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Rubí ha començat aquesta setmana les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del Passeig de la Riera, concretament en el tram comprès entre els carrers Conflent i Rosselló. L'objectiu és substituir un tram del col·lector que ja està amortitzat per un de nou. Els treballs s'han dividit en tres fases que tindran afectacions a les empreses que es troben situades en aquesta zona i també en la mobilitat. Així, durant cada fase hi haurà restriccions pel que fa a la circulació. El que sí es mantindran seran els accessos als guals i els molls de càrrega de les empreses, sempre que sigui possible. La primera fase, iniciada ja, afecta el tram del Passeig de la Riera entre els números 214 i 222. Des de l'Ajuntament han explicat que cada fase tindrà una durada aproximada de 5 setmanes. El consistori demana a la ciutadania comprensió pels inconvenients que puguin sorgir mentre durin tots aquests treballs. I el sindicat Metges de Catalunya ha anunciat la convocatòria d'una vaga indefinida de metges i facultatius a partir d'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal, però afectarà de ple, lògicament, els tres centres d'assistència primària que tenim a la ciutat, així com els hospitals de referència. La convocatòria és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut per part del Consell de Ministres. Les organitzacions sindicals diuen que aquest text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries de cara al personal facultatiu. A més, Metges de Catalunya també ha acordat una convocatòria de vaga indefinida a escala catalana, coincidint en temps i forma amb la mobilització estatal. De fet, des del sindicat responsabilitzen el Departament de Salut de la persistència de les mobilitzacions i han tornat a exigir a la consellera que s'assegui a negociar. Anem a la informació esportiva. Els primers equips de futbol de la ciutat tancaran els partits a pretemporada aquest cap de setmana. Final de les proves per afrontar ja la primera jornada de Lliga a disputar entre el 19 i el 20 de setembre. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga. Davant del Parets jugarà dissabte el Juventud 25 de setembre en el primer partit a la nova gespa. L'estrenaran de manera contundent, ja que diumenge tornaran rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga Primera Catalana i a casa. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatxó. Dissabte rebran el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga serà el dia 19 de setembre contra l'equip de Navàs.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Toni, ja ho tenim tot a punt?
3: Jo sí.
2: Els micros.
3: Preparats.
2: Les notícies.
3: També.
2: I tu?
3: Jo què?
2: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
3: Home, ja era hora que em presentessis.
2: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de Viatge.
3: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
2: I tot allò que passa a Rubí.
3: Durant 3 hores.
2: De 9 a 12 del migdia.
3: Així que ja ho saps.
2: Tornem.
3: Torna al Rubí al dia.
4: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
2: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
2: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi hauran períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia, a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n va, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares.

Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i al fons l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen derramats, però cada cop hi ha menys ramats se'n veuen derramats.

0: a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com, podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindria molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
1: Ja la coneixies, l'escola, però?
0: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
2: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
0: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
2: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
0: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador.

0: Les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de, que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
1: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
0: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
1: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
0: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars, la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final, pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses, pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... entrar dins aquesta capa, pues, més de pallaresa, pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona, pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és, al final, qui s'enriqueix és la persona, pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
1: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis, perquè viure-hi sola és inassumible.
0: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones, pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora, que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden, pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines, pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
1: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
0: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb, bueno, amb IA, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop, pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
1: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: 22 de desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada, altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la Loteria de Nadal?
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Aviam, aquí el que tots volem saber és... El coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
3: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
2: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo 2 vegades a la vida amb el mateix número.
3: Uau, això és tenir molt de sort, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
4: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
2: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
3: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o buah, no m'arrisco ni de conya?
4: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
3: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
4: Uf, aviam, fem que cada granet pesa 1 gram.
2: 2 mil·ligrams, no?
4: Podria ser, sí, no ho sé.
2: Un gram és molt.
3: Un gram és molt per un gra d'arròs?
2: Sí, home, 1 gram.
3: Ah, no sé, sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa, si fos 1 gram... Voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
4: Correcte, sí.
3: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
2: No ho sé, mil·ligrams.
3: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
2: 2, 3, no ho sé, més o menys.
3: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
4: Ah, em semblen pocs. Ara
3: és veritat, pocs. No? Hi haurà més. Què tens que pesa 1 gram? Un ibuprofeno?
2: Clar.
3: És de...
4: Sí, sí, sí.
2: Són mil·ligrams.
3: Són
2: 600 mil·ligrams.
3: 0,6 grams.
4: Clar, clar, 1 gram.
3: Clar, clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
5: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
6: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
7: Jo digo que ha d'haver-hi uns... al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
8: Creiem que hi ha 29.327.
9: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha 1 quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
10: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
11: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
12: Jo crec que en 1 quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
13: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
14: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
15: Des d'aquí, Sertit, creiem que 1 gram no pesa ni de broma, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns que 100.000 grams. Ai, 100.000 grans d'arròs, que seria el meu càlcul aproximat.
16: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. i si és rodó, més.
17: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi serien uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30.500 i llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
4: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
3: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
2: clar,
3: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
2: Divideixes entre 50.
3: Exacte, i llavors després ja veuràs quant val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
4: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
3: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
2: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quant pesen 50 granets?
4: Vinga, fem la prova.
3: A veure, tu compta'ls bé,
4: Sí, això sembla quirúrgic, eh? Es compto, eh? 47, 48, 49, 50. Vale, vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
2: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
3: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si, per exemple, dividim 1.000 entre 0,02... A veure, ajuda'm amb això.
4: No, ho he fet amb la calculadora. Vull dir, 50.000, vale, 50.000 més o menys.
3: Vale.
4: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000, posem 50.000.
3: Perfecte. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
2: Que ens toqués la loteria.
3: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 100.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs. Vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000. Imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
2: Uh-huh.
3: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
4: Uau!
2: Sí, només... O sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
3: Exacte.
4: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
3: Clar, sí. De fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com diguéssim, no?
2: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
3: Vale, clar, ara podríem dir...
2: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta...
4: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
3: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno, algú em tocarà i si no
2: aviam,
3: em tornaran
2: si rasques
3: els diners...
2: Més, exacte. Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
3: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre, o sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, vale, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros, i hauríem de definir què vol dir.
2: Els 5, no?
3: Els 5 primers.
4: Sí. Jo, els premis de la loteria, mai ho he entès.
3: ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va lo del dècim, lo de les participacions i tot això.
2: Vinga, som-hi.
18: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
19: Doncs més de 40 anys, o sigui, això no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
18: I quan fa que hi treballes?
19: Doncs jo aquí, entre l'estanc que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
18: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
19: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
18: Que no està gens malament, no?
19: No, i tant.
18: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
19: Vale, doncs...
18: Quants premis grossos hi ha?
19: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a 8 cinquens premis. Vale? Aleshores, pues, bueno, en aquesta escala n'hi ha dos premis de segona categoria, n'hi ha els premis de tercera, els de quarta, vale? I després bueno, n'hi ha les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros. Vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
18: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
19: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal i diu que això de que és més fàcil que caigui un jam i aquestes coses... Però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig. Però sí que, afortunadament, n'hi ha guanyadors cada any. O sigui que...
18: I veneu il·lusió.
19: Sí, i tant. Això...
18: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
19: Vale. O sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim doncs, s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
18: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
19: Una fulla, doncs clar, els dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
18: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
19: Vale,
18: que vagi molt bé el dia.
19: Gràcies a vosaltres.
3: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veurem l'ús sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara és una mica millor. Ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
4: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
3: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
2: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. Està en debat, si ja hem arribat als 100.000 o no.
3: Vale.
4: Una cinquena part de Sant Cugat. Exacte. Anem a buscar. No sé, hi ha pobles petits...
2: Vale,
4: pobles...
2: Aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
3: Vale. Doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar. I jo què sé, sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana. I et dic, ostres, ja que vas a Calella, espera't, que li he de tornar un llibre a un amic, té, et dona el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
2: Vale.
3: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
2: Oh, depèn d'on aparquis, s'aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
3: Exacte.
4: I agafem, sí que el troba. I agafem els sensats, perquè no s'hi van a tornar el llibre clar, el dia clar. De la cantada de veneres, que ja
3: clar, clar,
4: la població allà... es multiplica.
3: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
2: Clar.
3: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea de què volen dir aquestes probabilitats de nombres grans.
2: Ens estàs desil·lusionant, Laura?
3: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió que contrarresten les matemàtiques, però...
4: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre i així li donem sentit doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
3: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cosa a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica, o sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com... tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
2: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
4: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
4: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
0: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
20: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Radio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. La plaça 11 de setembre acollirà demà la celebració més institucional de la Diada Nacional de Catalunya a partir de 2:15 amb l'ofrena floral a càrrec de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i també dels portaveus dels diferents grups municipals. Després, com és tradició, l'esbardançaire protagonitzarà el ball d'homenatge i la colla de geganters el ball de lluïment, en aquest cas de la geganta Paula. Per la seva banda, la Cobla La Principal del Llobregat oferirà un concert de músiques populars catalanes i després hi haurà també un clàssic, l'ofrena floral de la jornada, la dels partits polítics, entitats i ciutadania en general. Un cop acabada aquesta ofrena, els assistents podran escoltar l'himne de Rubí amb la coral Unió Rubinenca i després els castellers aixecaran el pilar d'homenatge i en darrer terme l'escola Flor de Neu farà una sardana d'exhibició. Prèviament a aquesta celebració, avui mateix l'Ateneu Municipal acollirà la prediada a partir de 9:15, organitzada per Òmnium Cultural.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: A banda d'aquesta celebració de la Diada, hem de dir que són 3 dies de festa, per tant es preveu que hi hagi molta mobilitat a les carreteres catalanes. Segons el Servei Català de Trànsit, uns 550.000 vehicles sortiran des d'avui fins demà des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons Trànsit, els horaris que poden ser més conflictius durant aquesta operació sortida són avui des de les 2 de la tarda fins a 9:15 i demà divendres de 10:15 fins a 3:15 de la tarda. Pel que fa a les vies, com sempre, la P7, en els dos sentits de la marxa, serà una de les vies més complicades, però també, per exemple, aquí al costat la B30 a Cerdanyola o la C58 també. Si voleu conèixer en tot moment l'estat del trànsit, ja sabeu, podeu trucar al 012 o també al perfil d'X del Servei Català de Trànsit.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Anem als esports. Els primers equips de futbol de la ciutat tancaran els partits de pretemporada aquest cap de setmana. Final de les proves per afrontar ja la primera jornada de Lliga a disputar entre el 19 i el 20 de setembre. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i demà visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de la Lliga. Davant del Parets jugarà dissabte el Juventud 25 de setembre en el primer partit a la nova gespa. L'estrenaran de manera contundent, ja que diumenge tornaran rebent en aquest cas el Ripollet. Així tanquen pretemporada i pensen ja en l'estrena de la Lliga a Primera Catalana.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Res més per ara. Tornem, com sempre, en una hora al butlletí, en aquest cas ja de la 1.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 0,29 euros al quilowatt. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost d'aquest servei. Ho explicava ahir el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, Andrés Medrano.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: La proposta de l'equip de govern va tirar endavant amb el suport del Partit Popular, Veïns i la UP i les úniques abstencions d'Esquerra i de Vox.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'Ajuntament de Rubí ha començat aquesta setmana les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del Passeig de la Riera, concretament en el tram comprès entre els carrers Conflent i Rosselló. L'objectiu és substituir un tram del col·lector ja amortitzat per un altre de nou. Els treballs s'han dividit en tres fases que tindran afectacions a les empreses que es troben situades en aquesta zona i també en la mobilitat, perquè cada fase hi haurà o tindrà ja restriccions pel que fa a la circulació. Des de l'Ajuntament han explicat que aquestes fases tindran una durada aproximada de 5 setmanes. El consistori demana a la ciutadania comprensió pels inconvenients que puguin sorgir mentre durin aquests treballs de la xarxa de clavegueram del Passeig de la Riera.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, cap de setmana per liquidar la pretemporada del futbol rubinenc. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i demà visitarà el Sant Cugat per pensar en la visita a Viladecans en la primera jornada de la Lliga. El Juventut 25 de setembre estrenarà la nova gespa demà també contra el Parets i diumenge tornaran a jugar a casa amb el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga a Primera Catalana a casa. Serà contra el Balaguer el 20 de setembre. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatjó. Demà rep el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga, la segona catalana, serà el dia 19 de setembre contra el Navàs. I anotem també una múltiple convocatòria amb la selecció espanyola d'hoquei patins en línia. Fins a 8 jugadores dels 100 patins aniran aquest cap de setmana amb l'absoluta i dues més amb el combinat júnior. En homes, presència també de Pol Olivera en júnior. Tornem en una hora a partir de les 2 amb tota la informació d'aquest dijous 10 de setembre.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur. I li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
4: Quatre gotes. L'aigua del futur.
3: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista I malgrat això volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
5: Hola, moltes gràcies.
3: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
5: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui aparèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps, no? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registra els pluviomètrics, comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas és rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
3: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
5: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell de històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que, per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
3: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
5: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si després dels 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dintre del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
3: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
5: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que recomana per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric, perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït. I és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrània Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
3: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
5: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des de 1950 les temperatures i

0: bastantes dècades que confirmen el mateix comportament ens port, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
1: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
0: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Pirineu de Girona, 2015-2008, també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pogués ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques. No, estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
1: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
0: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà, que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
1: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
0: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fer una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
1: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes, i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
3: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte als darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I, per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
1: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
3: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic ha augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I el, també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
1: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar a la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
4: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys. I això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista. S'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos. Però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser, jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
1: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
5: Quatre gotes.
1: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella, des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
6: Hola, gràcies.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
6: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya el 2050?
6: Doncs bé, pensant en mitjans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
6: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginaven que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt amb la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran, amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patiran molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot, la pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens la hem d'imaginar així?
6: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, ull, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. Però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat, pràcticament a tot el país ha acabat, però vindrà una altra. Hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrohilògic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop, cicle hidrològic. No, no, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
6: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua. Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara. Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels Monegres?
6: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort. No? Aleshores, també està la mà humana en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país. I, d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, caques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic, que encara no hem comentat, és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
6: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil, des d'un mitjà de comunicació, transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana vivim al litoral, i allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
6: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta. Sense espantar la gent, eh?
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer amb nosaltres.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les dessaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començarem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: «Bravo, ets el millor de la classe». Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: «I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?»
1: Ni mama, ni mom.
0: Tots i totes en algun moment hem dit això de molt bé, campió, que bé que ho fas, campiona, i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
2: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no? El que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no? No sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi... Hi ha els likes a Instagram... Oh. Clar, és que vivim constantment...
0: Observats.
2: Observats.
0: I valorats.
2: I sentim que la nostra valia té que veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites. Que té a veure o amb l'elogi o amb l'alè, no? L'elogi, el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més, vull més. L'alè el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té a veure amb diferència entre plaer i felicitat. Mm.
0: I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
2: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent, i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció en el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull, no hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant, que em permetran, quan sigui adulta, doncs analitzar-me molt més en cada situació.
0: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè sí, per ells és un premi, no?
2: Sí.
0: A un comportament, a un exercici, el que sigui,
2: sí,
0: a quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
2: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs. Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima, no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no, llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que contenta estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer... Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
3: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només en dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades és un gargot.
2: Sí.
3: Et fan un gargot.
2: Sí.
3: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
2: Vale.
3: Què?
2: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, que podem dir, oh, que maco, però jo animo, no?, a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes, perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les seves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé, i de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I, no, és aquesta sensació de vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
3: Com llaminadures, que els hi vas donant
2: totalment.
3: Llaminadures.
2: Llavors crea com una addicció, al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa.
3: Evidentment, i quan són tan petits que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya, regalen
2: una floreta
3: que ha collit. Moltes gràcies!
2: Clar.
3: I després, s'ha caigut la floreta, no?
2: Perquè... No cal fer aquest esclat, no? Que sembla que tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant, i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida, però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat, o sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedreta i ens la vulguin donar.
3: I aquest és realment el missatge que volen.
2: Totalment.
3: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
2: Has pensat en mi i ho veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no?, em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? I jo li dic, cantes millor que ella.
3: Oi!
2: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància amb quan perdis, amb quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons amb algunes coses i amb altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també... creant, doncs, aquesta resiliència emocional, no?
3: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
2: Clar, o no és exactament el que esperaven, i valoro el procés i veig que t'has esforçat des de primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no?, o aquestes persones que et diuen lo bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir, perquè si no ho hem anat entrenant... No hem pogut passar pel procés de, pues no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
3: Alguna vegada ens has parlat d'Adler,
2: sí,
3: i la teoria adleriana. Sí. Crec que té molt a veure també amb el tema, sí, que tractem avui.
2: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient. Parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El yo soy mejor, el yo haig de guanyar, ja com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quan respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, un estat, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està amb el que tu t'has esforçat, amb el que has dedicat temps a fer-ho, amb les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
3: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te rebem tanta informació, no sé on, no sé si era per xarxes, algú que deia que quan els accents, quan tenim un accent, mm-hmm, per exemple, si jo ara poso a parlar en anglès amb tu, mm-hmm, segurament no tindré un accent fantàstic i se'm notarà, no? Però que un accent, quan parla una llengua, és un símbol de valentia.
2: Totalment.
3: Perquè realment tu estàs fent un esforç, mm-hmm, per parlar una llengua que no és la teva, mm-hmm, i hi ha, doncs, aquest deix, que en aquest cas és... que una mica que, no, que et posa la llum de que realment no és la teva llengua materna i tens aquest accent, no?
2: Sí.
3: Que et delata, no? Volia dir. I deia això, i té raó.
2: Totalment.
3: Igual, o en català, en castellà, que a vegades, sí, també ens passa. És a dir, si tu fas l'esforç, a mi també em passava també amb un pare a l'escola que parla llengua estrangera, sí, i jo, va, vinga, doncs parlem anglès perquè jo ho intento i tal. I ell deia, us estresseu molt perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
2: Pues és exactament això.
3: És això.
2: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no?, que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades... No et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
3: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. A mi, la professora d'I5, sí, dir-me, és que no vol dibuixar un elefant perquè ella diu que no sap dibuixar elefants.
2: Clar.
3: Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
2: Clar.
3: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant.
2: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
3: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida, de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
2: I mai podràs arribar al súmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
3: Correcte.
2: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
3: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se, mm, o a ensopegar-se en públic.
2: Sí.
3: No? La meva filla petita li passa de
2: sentiment de vergonya, no?
3: Exacte, s'està morint del dolor,
2: del ridícul,
3: però ella s'aixecarà i farà veure que no ha passat res, mm, perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
2: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
3: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també
2: i
3: dels
2: tant.
3: Adults.
2: Primer, revisar a casa a veure què... com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto equivocar-me. Perquè això passa molt, no? Mares de sessions o pares de sessions que em diuen no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Ai, te l'anto. Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no?, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això, o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat, estem treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefant encadenado. Potser l'hem dit alguna vegada o no? Ara no recordo, però és molt maco l'exemple, perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, tres dies, fins que ell mateix es diu: no sóc capaç, no puc fer-ho. No? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint: no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però explicar això als nens i nenes, que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant, i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar, doncs, això, el resultat, o què maco és, o que, si és maco o no és maco, és què ha suposat per tu fer-ho, amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous, i potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere, i hi ha nens que un 6 o un 5 i mig, ja, o un 5 és la vida, i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
3: Jo a vegades també pregunto: creus que es correspon l'esforç que hi has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
2: I a vegades no, tenim un mal dia, o a vegades, clar, jo què sé.
3: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no? Clar. Perquè realment s'equilibri. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement,
2: total,
3: no?, que tens.
2: I moltes vegades, la vida no ens reconeix tot el que fem.
3: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
2: No.
3: Però sense esforç no hi ha benefici, segur. És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altre...

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 10 de setembre, i avui farem un repàs de la sessió plenària del mes d'agost que es feia ahir a la tarda. Entre altres coses, es va aprovar gairebé amb els vots de tots els partits polítics que la ciutadania comenci a pagar 0,29 euros el quilowatt hora per carregar el vehicle elèctric als punts de la xarxa municipal de la nostra ciutat. Hem de dir que fins ara era completament gratuït. Aquesta va ser una de les qüestions importants del ple d'ahir. La sessió plenària també va servir perquè l'única moció que es presentava ahir, la de l'alternativa d'Unitat Popular sobre habitatge, s'aprovés. El text reclama el traspàs de la Generalitat dels pisos que té la Sareb, el Bandolent, aquí a Rubí. I avui també us parlarem de com està afectant a les empreses que es dediquen al lleure la decisió de les escoles de no fer colònies ni tampoc sortides durant aquest nou curs. És el cas de l'aula d'entorn rural Can Jordi, que es troba aquí a Rubí, amb qui hem parlat. I, lògicament, en aquest informatiu repassarem avui també la programació d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, demà, aquí a la nostra ciutat. Tot plegat començarà a partir de 9:45 del matí. I atents avui també a l'operació sortida que ja ha començat, perquè tenim per endavant 3 dies de festa. Pel que fa al temps, molta més tranquil·litat avui, amb una clara baixada també de les temperatures. Ens ho explica tot plegat el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: Com dèiem, carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega del que és la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost, concretament d'aquests 0,29 euros al quilowatt. El ple municipal d'agost, que es va fer ahir, aprovava per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu, bàsicament, de cobrir el que és el 100% del cost del servei. El tràmit tirava endavant sense cap vot en contra. Escoltem el que deia el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament, Andrés Medrano.
3: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: El preu públic aprovat finalment és aquests 0,29 euros al quilowatt, això és 0,24 més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bonpreu Esclat té un cost d'entre 0,35 i 0,43 euros al quilowatt. La proposta de l'equip de govern, conformat pel PSC i en Comú Podem, recordem-ho, tirava endavant amb el suport del Partit Popular, de Veïns per Rubí i de l'alternativa d'Unitat Popular i les úniques abstencions d'Esquerra Republicana i de Vox. Recordem que el preu afecta la quinzena de carregadors municipals que fins ara, com dèiem, eren gratuïts i que estan situats al Rubí Forma, a l'Escardívol, a la Masia de Can Serra i als aparcaments de Can Rosés i de Can Fatxó. Més qüestions importants que s'aprovaven ahir al ple municipal. Aquesta reclamació al traspàs de la Generalitat dels pisos que la Sareb té aquí a la nostra ciutat, després que el govern espanyol hagi decidit externalitzar a empreses privades la gestió de part dels habitatges que l'anomenat Banc Dolent manté a Catalunya encara. La proposta de la UP trobava el suport en aquest cas d'Esquerra i de Veïns, mentre que l'equip de govern es va dividir entre el vot afirmatiu d'en Comú Podem i l'abstenció del PSC. El govern espanyol ha acordat que traspassaria a la Generalitat la titularitat dels 13.000 pisos aproximadament que la Sareb té a Catalunya. Recentment, l'empresa pública creada per promoure aquests immobles, Casa 47, ha adjudicat la gestió de prop de 5.000 d'aquests habitatges a una unió temporal d'immobiliàries privades. Per Marina Dolcet, que és la portaveu de l'UP, aquest fet és una contradicció.
0: Ara mateix estan ja operant empreses com Hipoges o Blackstone, que, com deien, estan responsables de desnonar de forma massiva moltes famílies del nostre país, de pujar les abusives de lloguer també fins tot ara, o que estan directament vinculades amb el genocidi de Palestina. És, com en resum, com si posem el llop a vigilar les ovelles.
1: L'UP accepta dues esmenes de l'equip de govern per facilitar l'aprovació de la moció. Una és la retirada del punt que feia referència a l'actuació de la policia local o els serveis jurídics en cas de desnonament, i l'altra, la proposta de crear un espai de diàleg entre Casa 47, la Generalitat i l'Ajuntament per gestionar el futur d'aquests 200 pisos que la Sareb encara té a la ciutat. Escoltarem a continuació el regidor dels Comuns i responsable d'habitatge, Jordi Arnaiz.
4: La gestió ha de ser i ha de ser pública 100%. Aquest parc ha de tenir la direcció, el control, la gestió i necessàriament pública. Però sense, no volem competir, per això també hem presentat una esmena a aquest punt, amb el tercer sector, fonamental per continuar donant-nos aquest suport i col·laboració, i sempre que siguin entitats, evidentment, sense ànim de lucre.
1: El grup principal de l'executiu local, el PSC, va optar per abstenció. El portaveu socialista Rafa Hueto explicava que el seu grup està d'acord amb el fons i amb l'esperit de la moció, però negava que la gestió indirecta d'aquests pisos que ha decidit el govern espanyol sigui una privatització.
5: La gestió indirecta no comporta la pèrdua de titularitat pública del servei i, en aquest cas, Casa 47 segueix decidint sobre el model de gestió, el preu del lloguer, l'adjudicació d'habitatges, la renovació dels contractes i de qualsevol altra mesura estructural.
1: Pel que fa a la resta de l'oposició, Esquerra i veïns hi van votar a favor. Escoltem a Robert Masalias, regidor dels Republicans.
6: És inacceptable que existeixin més de 200 pisos i 15 solars a Rubí a mans de la Sareb i no sota el control de les nostres administracions, Generalitat, Ajuntament, mentre hi ha famílies amb gravíssims problemes per a trobar habitatges, o bé que no poden pagar la renda que se'ls demana, com hem denunciat diverses vegades en aquest ple.
1: Per la seva banda, el Partit Popular i Vox van optar per l'abstenció en aquesta sessió plenària que, com dèiem, es va celebrar ahir a la tarda, la corresponent al mes d'agost. No deixem encara de parlar de l'Ajuntament perquè aquesta mateixa setmana ha començat les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del passeig de la Riera, concretament en un tram entre els carrers Conflent i Rosselló. L'objectiu és substituir un tram del col·lector que ja està amortitzat per un de nou i que funcioni millor. Els treballs s'han dividit en tres fases que tindran afectacions a les empreses que es troben situades en aquesta zona i també, lògicament, en el que és la mobilitat, perquè durant cada fase hi haurà restriccions pel que fa a la circulació. El que sí es mantindran seran els accessos als guals i els molls de càrrega de les empreses sempre que sigui possible. De fet, des de l'Ajuntament han explicat que cada fase tindrà una durada aproximada de 5 setmanes i el consistori, per tant, demana a la ciutadania comprensió i paciència pels inconvenients que puguin sorgir mentre durin aquestes obres.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Canviem de tema, parlem ara de les empreses que es dediquen a activitats extraescolars o al lleure, com ara cases de colònies o granges d'escola, per posar un parell d'exemples, que es troben ara mateix en una situació molt complicada arran de la decisió de més de 1.300 escoles catalanes de no fer colònies ni sortides en aquest curs. És el cas de l'aula d'entorn rural Can Jordi, que es troba aquí a Rubí, o de l'aula entorn rural de Campí de la Serra, a Castellbisbal, on també les escoles rubinenques fan les seves activitats i que s'han vist plenament afectades perquè han baixat en picat les reserves per aquest curs. Sònia Pons, de Can Jordi, ha explicat que si compara el número de reserves d'aquest setembre amb ara fa just un any, han baixat, atenció, un 85%. Aquesta granja escola es troba al camí Vell d'Ullastell, d'aquí de la nostra ciutat, i ofereix tot tipus d'activitats per centres educatius de dilluns a divendres i, com estem comentant, ha perdut moltíssimes d'aquestes reserves. Fa 28 anys que aquesta granja escola funciona a la ciutat i, segons Pons, fora del que és la pandèmia, no s'havien trobat en una situació com aquesta.
8: Clar, molta por, molta incertidumbre, molta, perquè, i més nosaltres, el hàndicap que tenim més gran és que nosaltres som una granja escola, que tenim animals, que aquests animals cada dia mengen, cada dia se'ls ha de fer un cuidado, tenen unes necessitats. No és unes instal·lacions que tanquis i dius, bueno, vaig tirant amb el que tinc d'estalvis o amb el que puc generar amb lloguer, amb un altre servei o puc, un altre tipus de servei o un altre tipus de clientela.
1: Un altre exemple és l'aula Entorn Campí de la Serra, que es troba a Castellbisbal. També ofereix tallers i tot tipus de gincames a les escoles i casals, també. La Cira Playà, d'aquesta aula d'entorn natural, explica que les seves reserves són ara mateix només d'escoles privades i concertades, no pas d'escoles públiques, i això per ella té una conseqüència clara.
9: I jo crec que d'aquesta manera encara crearem més diferències entre la canalla, perquè si una canalla d'escola pública, doncs, pels seus recursos no podria sortir a visitar una granja o un museu o a qualsevol lloc, doncs amb això el que estem fent és encara doncs, engrandir més la diferència de les escoles concertades privades a les públiques.
1: En el cas de les cases de colònies, també es troben en aquesta situació i han xifrat la reducció de les seves reserves en més d'un 60%.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Demà, Diada Nacional de Catalunya, aquí a Rubí, la plaça 11 de setembre, acollirà un any més la celebració, que comença a 9:45 del matí amb l'ofrena floral institucional de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, i també dels portaveus dels diferents grups municipals. La Belén Tierno ens explica a continuació la resta d'actes.
10: Com ja és tradició, l'esbardensaire de Rubí protagonitzarà el ball d'homenatge i la colla de geganters el ball de lluïment de la geganta Paula. De la seva banda, la cobla La Principal de Llobregat oferirà un concert de músiques populars catalanes. Després arribarà l'altra ofrena floral de la jornada, la dels partits polítics, les entitats i la ciutadania en general. Un cop acabada l'ofrena, els assistents podran escoltar l'himne de Rubí amb la coral Unió Rubinenca. Els castellers aixecaran el pilar d'homenatge i, en darrer terme, l'escola Flor de Neu farà una sardana d'exhibició. Prèviament a aquesta celebració, avui mateix l'Ateneu acollirà la Prediada a 9:45, organitzada per Òmnium Cultural amb un concert de cançons marineres, coca i moscatell.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En informació esportiva, el futbol rubinenc ultima els preparatius per l'inici de la Lliga. Siscola Garcia.
2: Avui mateix, a les 9 i a Parets, juga la Unió Esportiva Rubí el penúltim partit de proves abans de l'inici de la Lliga Elite el 20 de setembre al terreny de joc del Viladecans. Prova d'avui i dissabte, últim partit amistós, serà el terreny de joc del Sant Cugat per tancar aquesta estrena de temporada amb partits preparatius, un Juventut 25 de setembre, que de la seva banda també tindrà el Parets com a rival, en aquest cas dissabte i a casa, 8:15. Primer en contra amb la nova gespa al municipal del Juventut 25 de setembre, que diumenge tornarà a jugar a casa davant del Ripollet per tancar el seu camí i, en el seu cas, mirar ja cap al següent diumenge, el seu camí...

0: També mirem cap al cap de setmana. En aquest no hi ha cap competició oficial com en les dues anteriors de Copa, però ho mirem des del punt de vista de l'hoquei patins en línia i del protagonisme de l'hoquei Club Rubí 100 Patins, sobretot en noies. Un total de 2, 4, 6, 8 jugadores que han estat convocades amb la selecció espanyola en el previ per anar al Mundial, que es disputarà a Paraguai a principis del mes d'octubre. En categoria júnior, presència de dues jugadores. En el cas dels nois, només convocatòria per al Pol Olivera en categoria júnior, perquè el conjunt masculí sènior, el combinat estatal, no disputarà la competició del Campionat del Món. Cap de setmana, doncs, de presència a Saragossa d'aquestes jugadores i també del jugador de l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb la selecció estatal.
1: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 10 de setembre, i avui farem un repàs de la sessió plenària del mes d'agost que es feia ahir a la tarda. Entre altres coses, es va aprovar gairebé amb els vots de tots els partits polítics que la ciutadania comenci a pagar 0,29 euros el quilowatt hora per carregar el vehicle elèctric als punts de la xarxa municipal de la nostra ciutat. Hem de dir que fins ara era completament gratuït. Aquesta va ser una de les qüestions importants del ple d'ahir. La sessió plenària també va servir perquè l'única moció que es presentava ahir, la de l'alternativa d'Unitat Popular sobre habitatge, s'aprovés. El text reclama el traspàs de la Generalitat dels pisos que té la Sareb, el Bandolent, aquí a Rubí. I avui també us parlarem de com està afectant a les empreses que es dediquen al lleure la decisió de les escoles de no fer colònies ni tampoc sortides durant aquest nou curs. És el cas de l'aula d'entorn rural Can Jordi, que es troba aquí a Rubí, amb qui hem parlat. I, lògicament, en aquest informatiu repassarem avui també la programació d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, demà, aquí a la nostra ciutat. Tot plegat començarà a partir de 9:45 del matí. I atents avui també a l'operació sortida que ja ha començat, perquè tenim per endavant 3 dies de festa. Pel que fa al temps, molta més tranquil·litat avui, amb una clara baixada també de les temperatures. Ens ho explica tot plegat el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: Com dèiem, carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega del que és la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost, concretament d'aquests 0,29 euros al quilowatt. El ple municipal d'agost, que es va fer ahir, aprovava per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu, bàsicament, de cobrir el que és el 100% del cost del servei. El tràmit tirava endavant sense cap vot en contra. Escoltem el que deia el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament, Andrés Medrano.
3: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: El preu públic aprovat finalment és aquests 0,29 euros al quilowatt, això és 0,24 més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la 15...

0: Dotzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bonpreu Esclat té un cost d'entre 0,35 i 0,43 euros al quilowatt. La proposta de l'equip de govern, conformat pel PSC i en Comú Podem, recordem-ho, tirava endavant amb el suport del Partit Popular, de Veïns per Rubí i de l'Alternativa d'Unitat Popular i les úniques abstencions d'Esquerra Republicana i de Vox. Recordem que el preu afecta a la quinzena de carregadors municipals que fins ara, com dèiem, eren gratuïts i que estan situats al Rubiforma, a l'Escardívol, a la Masia de Can Serra i als aparcaments de Can Rosés i de Can Fatxó. Més qüestions importants que s'aprovaven ahir al ple municipal. Aquesta reclamació al traspàs de la Generalitat dels pisos que la Sareb té aquí a la nostra ciutat, després que el govern espanyol hagi decidit externalitzar a empreses privades la gestió de part dels habitatges que l'anomenat Banc Dolent manté a Catalunya encara. La proposta de la UP trobava el suport en aquest cas d'Esquerra i de Veïns, mentre que l'equip de govern es va dividir entre el vot afirmatiu d'en Comú Podem i l'abstenció del PSC. El govern espanyol ha acordat que traspassaria a la Generalitat la titularitat dels 13.000 pisos aproximadament que la Sareb té a Catalunya. Recentment, l'empresa pública creada per promoure aquests immobles, Casa 47, ha adjudicat la gestió de prop de 5.000 d'aquests habitatges a una unió temporal d'immobiliàries privades. Per Marina Dolcet, que és la portaveu de la UP, aquest fet és una contradicció.
1: Ara mateix estan ja operant empreses com Hipoges o Blackstone, que, com deien, estan responsables de desnonar de forma massiva moltes famílies del nostre país, de pujar les abusives de lloguer també fins tot ara, o que estan directament vinculades amb el genocidi de Palestina. És, com en resum, com si posem el llop a vigilar les ovelles.
0: La UP accepta dues esmenes de l'equip de govern per facilitar l'aprovació de la moció. Una és la retirada del punt que feia referència a l'actuació de la policia local o els serveis jurídics en cas de desnonament i l'altra, la proposta de crear un espai de diàleg entre Casa 47, la Generalitat i l'Ajuntament per gestionar el futur d'aquests 200 pisos que la Sareb encara té a la ciutat. Escoltarem a continuació el regidor dels comuns i responsable d'habitatge, Jordi Arnaiz.
2: La gestió de ser i ha de ser pública 100%. Aquest parc ha de tenir la direcció, el control, la gestió i inequívocament pública. Però sense, no volem competir, per això també hem presentat una esmena a aquest punt, amb el tercer sector, fonamental per continuar donant-nos aquest suport i col·laboració i sempre que siguin entitats, evidentment, sense ànim de lucre.
0: El grup principal de l'executiu local, el PSC, va optar per abstenció. El portaveu socialista Rafa Hueto explicava que el seu grup està d'acord amb el fons i amb l'esperit de la moció, però negava que la gestió indirecta d'aquests pisos que ha decidit el govern espanyol sigui una privatització.
3: La gestió indirecta no comporta la pèrdua de titularitat pública del servei i en aquest cas Casa 47 segueix decidint sobre el model de gestió, el preu del lloguer, l'adjudicació d'habitatges, la renovació dels contractes i de qualsevol altra mesura estructural.
0: Pel que fa a la resta de l'oposició, Esquerra i Veïns hi van votar a favor. Escoltem a Robert Masalias, regidor dels Republicans.
4: És inacceptable que existeixin més de 200 pisos i 15 solars a Rubí a mans de la Sareb i no sota el control de les nostres administracions, Generalitat, Ajuntament, mentre hi ha famílies amb gravíssims problemes per a trobar habitatges, o bé que no poden pagar la renda que se'ls demana, com hem denunciat diverses vegades en aquest ple.
0: Per la seva banda, el Partit Popular i Vox van optar per l'abstenció en aquesta sessió plenària que, com dèiem, es va celebrar ahir a la tarda, la corresponent al mes d'agost. No deixem encara de parlar de l'Ajuntament perquè aquesta mateixa setmana ha començat les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del passeig de la Riera, concretament en un tram entre els carrers Conflent i Rosselló. L'objectiu és substituir un tram del col·lector que ja està amortitzat per un de nou i que funcioni millor. Els treballs s'han dividit en tres fases que tindran afectacions a les empreses que es troben situades en aquesta zona i també, lògicament, en el que és la mobilitat, perquè durant cada fase hi haurà restriccions pel que fa a la circulació. El que sí es mantindran seran els accessos als guals i els molls de càrrega de les empreses sempre que sigui possible. De fet, des de l'Ajuntament han explicat que cada fase tindrà una durada aproximada de 5 setmanes i el consistori, per tant, demana a la ciutadania comprensió i paciència pels inconvenients que puguin sorgir mentre durin aquestes obres.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Canviem de tema, parlem ara de les empreses que es dediquen a activitats extraescolars o al lleure, com ara cases de colònies o granges d'escola, per posar un parell d'exemples, que es troben ara mateix en una situació molt complicada arran de la decisió de més de 1.300 escoles catalanes de no fer colònies ni sortides en aquest curs. És el cas de l'aula d'entorn rural Can Jordi, que es troba aquí a Rubí, o de l'aula entorn rural de Campí de la Serra, a Castellbisbal, on també les escoles rubinenques doncs, fan les seves activitats i que s'han vist plenament afectades perquè han baixat en picat les reserves per aquest curs. Sònia Pons, de Can Jordi, ha explicat que si compara el número de reserves d'aquest setembre amb ara fa just un any, han baixat, atenció, un 85%. Aquesta granja escola es troba al camí Vell d'Ullastell, d'aquí de la nostra ciutat, i ofereix tot tipus d'activitats per centres educatius de dilluns a divendres i, com estem comentant, ha perdut moltíssimes d'aquestes reserves. Fa 28 anys que aquesta granja escola funciona a la ciutat i, segons Pons, fora del que és la pandèmia, no s'havien trobat en una situació com aquesta.
5: Clar, molta por, molta incertidumbre, molta, perquè, i més nosaltres, el hàndicap que tenim més gran és que nosaltres som una granja escola, que tenim animals, que aquests animals cada dia mengen, cada dia se'ls ha de fer un cuidado, tenen unes necessitats. No és unes instal·lacions que tanquis i dius, bueno, vaig tirant amb el que tinc d'estalvis o amb el que puc generar amb lloguer, amb un altre servei o puc, un altre tipus de servei o un altre tipus de clientela.
0: Un altre exemple és l'aula entorn Campí de la Serra, que es troba a Castellbisbal. També ofereix tallers i tot tipus de gincames a les escoles i casals, també. La Cira Playà, d'aquesta aula d'entorn natural, explica que les seves reserves són ara mateix només d'escoles privades i concertades, no pas d'escoles públiques, i això per ella té una conseqüència clara.
6: I jo crec que d'aquesta manera encara crearem més diferències entre la canalla, perquè si una canalla d'escola pública, doncs, pels seus recursos no podia sortir a visitar una granja o un museu o a qualsevol lloc, doncs amb això el que estem fent és encara doncs, engrandir més la diferència de les escoles concertades privades a les públiques.
0: En el cas de les cases de colònies, també es troben en aquesta situació i han xifrat la reducció de les seves reserves en més d'un 60%.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Demà, Diada Nacional de Catalunya, aquí a Rubí, la plaça 11 de setembre, acollirà un any més la celebració, que comença a 9:45 del matí amb l'ofrena floral institucional de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, i també dels portaveus dels diferents grups municipals. La Belén Tierno ens explica a continuació la resta d'actes.
8: Com ja és tradició, l'esbardensaire de Rubí protagonitzarà el ball d'homenatge i la colla de geganters el ball de lluïment de la geganta Paula. De la seva banda, la cobla La Principal de Llobregat oferirà un concert de músiques populars catalanes. Després arribarà l'altra ofrena floral de la jornada, la dels partits polítics, les entitats i la ciutadania en general. Un cop acabada l'ofrena, els assistents podran escoltar l'himne de Rubí amb la coral Unió Rubinenca. Els castellers aixecaran el pilar d'homenatge i, en darrer terme, l'escola Flor de Neu farà una sardana d'exhibició. Prèviament a aquesta celebració, avui mateix l'Ateneu acollirà la Prediada a 9:45, organitzada per Òmnium Cultural amb un concert de cançons marineres, coca i moscatell.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: En informació esportiva, el futbol rubinenc ultima els preparatius per l'inici de la Lliga. Siscola Garcia.
9: Avui mateix, a les 9 i a Parets, juga la Unió Esportiva Rubí el penúltim partit de proves abans de l'inici de la Lliga Elite el 20 de setembre al terreny de joc del Viladecans. Prova d'avui i dissabte, últim partit amistós serà el terreny de joc del Sant Cugat per tancar aquesta estrena de temporada amb partits preparatius, un Juventut 25 de setembre, que de la seva banda també tindrà el Parets com a rival, en aquest cas dissabte i a casa, 8:15. Primer en contra amb la nova gespa al municipal del Juventut 25 de setembre, que diumenge tornarà a jugar a casa davant del Ripollet per tancar el seu camí i, en el seu cas, mirar ja cap al següent diumenge, el 20 de setembre, quan al migdia estrenarà la primera catalana davant de del Balaguer. I pel que fa a l'Olímpic de Can Fatjó, els seus partits seran també dos per al cap de setmana. Un dissabte, l'altre diumenge, tots dos a les 6 de la tarda. Masnou i Racing Vallbona seran els rivals amb els quals s'enfrontarà l'equip del Richard Jiménez per tancar la pretemporada i pensar en la seva estrena pel que fa a la segona catalana i al grup 4 de competició de cara també al cap de setmana del 19-20 de setembre. Un dijous, el d'avui, en el qual també mirem cap al cap de setmana. En aquest no hi ha cap competició oficial com en les dues anteriors de Copa, però ho mirem des del punt de vista de l'hoquei patins en línia i del protagonisme de l'hoquei Club Rubí 100 Patins, sobretot en noies. Un total de 2, 4, 6, 8 jugadores que han estat convocades amb la selecció espanyola en el previ per anar al Mundial, que es disputarà a Paraguai a principis del mes d'octubre. En categoria júnior, presència de dues jugadores. En el cas dels nois, només convocatòria per al Pol Olivera en categoria júnior, perquè el conjunt masculí sènior, el combinat estatal, no disputarà la competició del Campionat del Món. Cap de setmana, doncs, de presència a Saragossa d'aquestes jugadores i també del jugador de l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb la selecció estatal.
0: Res més per ara. Més informació als butlletins horaris.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
10: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
12: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir: prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
10: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
13: Jutges i fiscals tinyen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
14: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
15: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
10: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
13: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
10: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
13: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
10: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
13: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
10: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o a Arran de Mar, poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona Capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
10: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
13: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
10: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
17: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:15.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 8:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
12: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
18: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
10: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
19: A Olot, l'11 de setembre se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
20: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
21: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics n'adonin que encara hi som.
19: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
10: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
22: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Esbart, Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
10: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
13: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
10: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades del Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
14: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
10: I un apunt econòmic, perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que finalment ha pujat els tipus d'interès 0.25%. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
13: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
10: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
3: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
2: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
10: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
0: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
4: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens. Cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
0: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
4: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
0: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
4: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
0: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
4: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
10: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
13: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
10: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, el Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
6: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
5: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
11: Notícies en xarxa.
10: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
24: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
23: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
10: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
7: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
8: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
7: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
10: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
9: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
10: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
9: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
10: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
9: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
10: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
10: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
15: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
16: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
15: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
10: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
25: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
26: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià. I de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
25: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
10: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
12: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
17: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
12: I avui, en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
18: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic i, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
12: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou el Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
12: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
21: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
22: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
21: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
12: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
10: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
19: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

light is on.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 0,29 euros al quilowatt-hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. Sentim el regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: Els 0,29 euros al quilowatt-hora són més barats que la competència privada i es pagaran independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament obre dilluns vinent, el 14 de setembre, el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la borsa de lloguer social. Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. La partida total és de més de 30.000 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. I recordem que incloure un habitatge a la borsa de lloguer social ofereix una bonificació del 95% de l'IBI. La sol·licitud es pot fer a la seu electrònica o presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, cap de setmana per liquidar la pretemporada del futbol rubinenc. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre estrenarà la nova gespa dissabte contra el Parets i diumenge tornaran a jugar a casa rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga a Primera Catalana i a casa serà contra el Balaguer el 20 de setembre. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatxó. Dissabte rep el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga a Segona Catalana serà el 19 de setembre contra el Navàs. I anotem també una múltiple convocatòria amb la selecció espanyola d'hoquei patins en línia. Fins a 8 jugadores dels 100 patins aniran aquest cap de setmana amb l'absoluta i dues més amb el combinat júnior. En homes, presència de Pol Olivera en júnior. Tots preparen el Mundial d'octubre, en el qual no participarà la selecció absoluta masculina. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Aix, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'Escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'Escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però... Tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona a Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si t'ho inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis, que nomenar-te Ramblera

0: que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
1: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
1: Fins aviat.
2: Gràcies,
0: Anna. Ivan.
3: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
3: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si a mi m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre. I de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements, com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu,

0: Déu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquells moments, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
1: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
0: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solà-Sala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat. Però els tres
1: No hi
0: primers...
1: cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
0: Aquest no servia per titular, no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia, recordem que això hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu: home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, al mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
1: I com es va acabar tot plegat?
0: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estarien d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir: home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir: home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme, doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
1: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
2: Aquesta és bona, la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos. I llavors, escenes dramatitzades, de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut, doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat. I amb tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs, el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
1: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
2: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
1: És així, Jordi?
0: Sí, va ser així. Jo a l'any 72 ja havia nascut, per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara l'Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Bé, va ser una estona rodant. Però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
1: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
0: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54
4: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com... a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala, quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí, de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo d'EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I... aviam.
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana. És a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54. Ens convidaràs?
1: Ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta. El Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions, una vegada, i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el pots el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom et vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio
9: Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre, et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, Play.
0: Play, Play, vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una sí, consola sí. O l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard, i després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
9: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
12: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
0: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí.
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
13: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
10: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
13: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
9: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distraure les pantalles. I evidentment, hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa
0: digues.
11: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ivars per descobrir-nos aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que
11: sí,
0: ja et dono feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida a les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
14: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
15: No, a la meva ràdio local.
14: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
15: Crec que ja està, no?
16: No sé, tu mateixa.
17: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quan val l'ampolla i quan val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. Les empreses dedicades a activitats extraescolars o de lleure, com cases de colònies o granges escola, es troben en una situació molt complicada arran de la decisió de més d'un miler d'escoles catalanes de no fer sortides aquest curs. És el cas de l'aula entorn rural Can Jordi de Rubí, on expliquen que han baixat un 85% les reserves. Sentim la directora Sònia Pons.
4: Clar, molta por, molta incertidumbre, molta, perquè i més nosaltres, el handicap que tenim més gran és que nosaltres som una granja escola, que tenim animals, que aquests animals cada dia mengen, cada dia se'ls ha de fer un cuidado, tenen unes necessitats. No és unes instal·lacions que tanquis i dius, bueno, vaig tirant amb el que tinc d'estalvis o amb el que puc generar amb lloguer, amb un altre servei o puc, un altre tipus de servei o un altre tipus de clientela.
3: Un altre exemple és l'aula entorn Campí de la Serra, situada entre Rubí i Castellbisbal, i que ha explicat a Ràdio Rubí que ara mateix les seves reserves són només d'escoles privades i concertades.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: El Servei Local de Català obre un nou període d'inscripció per al curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencials, semipresencials, síncrones i en línia. La matrícula dels nivells inicials i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent i que podrà fer els dies 14 i 15 de setembre, dilluns i dimarts vinent. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà el 16 de setembre, mentre que per la resta de nivells seran els dies 17 i 18. El C2 es matricularà el 21 de setembre exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I en esports, els primers equips de futbol de la ciutat tancaran els partits de pretemporada aquest cap de setmana. Final de les proves per afrontar ja la primera jornada de Lliga a disputar entre el 19 i el 20 de setembre. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga Elite. Davant del Parets jugarà dissabte el Juventut 25 de setembre en el primer partit a la nova gespa. L'estrenaran de manera contundent, ja que el diumenge tornaran rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga a Primera Catalana. I a casa serà contra el Balaguer el 20 de setembre. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatxó. Dissabte reben el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga, en aquest cas, serà el dia 19 de setembre contra el Navàs. Jugaran a casa el primer dels duels de segona catalana, grup 4. I anotem que fins a 11 jugadors i jugadores dels 100 patins participen aquest cap de setmana en la preselecció pel Mundial d'Hockey Patins en línia amb la selecció espanyola. Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: Ràdio Rubí.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
6: Afectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla Carme Reverter. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, amb la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la B23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també a la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu. A l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és Project Manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Per-nos el dia de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en recorda el fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a l'Alta Ribagorça per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir al desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per fallaires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector, on s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 1:15 després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses, i en el món de la restauració ho sabeu molt bé, hi ha un bon tall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'escola de restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la divisió tècnica de la policia local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, fondo en peixo, jardins de la Noguera, plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Tolrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres, a les 9 del vespre, tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte, les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats a l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Volpelleres. Zumba i també

0: arreu del món. I aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mou Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mou Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, en vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè, a més, a banda de Badalona, també, si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí. Anirem al Parc de Vallparadís, a Terrassa, aprofitant, doncs, el pont de la Hispanitat. Estarem allà instal·lats, sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs, a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? Mm. I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
1: Exacte.
2: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país, no?
1: Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mou Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 al migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anem a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries ens agafarà molta gana, però a veure, ja, en fi, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona. Aquest és un dels compromisos que tenim, evidentment. És a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, tenim de Vilassar, i també tenim pizzeries de

0: Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social sí. Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
0: Que aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
0: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, eh? Però diguéssim que la pizza clàssica doncs, és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet doncs, és una mica més sofisticada en el sentit doncs, que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una. N'hi ha una que es diu pizza al ragú napoletano. Wow. No? Això doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalls de grana padano... Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmet.
0: Efectivament, sí. Sí, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les millors pizzeries?
0: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizza Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN.
1: Sí.
0: Doncs un jurat presidit per ell i format per altres professionals. I després hi haurà el premi del públic. El públic doncs, tindrà dret a votar a través de la web i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs, pel públic, entre el públic, doncs, per incitant-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas, què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna altra...
0: Sí, mira, tenim moltes altres coses. És a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba, també tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol. I a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques. Tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros, en fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment que...
0: Pot
1: tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica a l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però per què es tria la pizza com a aliment per muntar un festival al seu voltant?
0: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, eh? Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular. Tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit, el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat i per això bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
0: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, és la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, a Catalunya i a Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria. Sí. Però vaja, sí, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, sí, és un producte extraordinàriament versàtil per una multitud de propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza de la qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda. Sí. Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
0: Depèn de la franja d'edat, també et diré. Jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa gruixuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, que més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza, al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
0: Aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sé, no sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
0: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí, sí.
0: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, és una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre, i ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una burrata i un embotit car doncs, et surti bastant més car.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients. S'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mao Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, Project Manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure-us a totes i tots aquest cap de setmana.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda, molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé, que primer de tot explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més a més...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia, i Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins a partir del 1772, ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer del Font Vella, de cases antigues, i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a fer una part del procés del tèxtil, bàsicament els acabats, els tenyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, d'aquestes rotes de Sant Fruitós, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una vida social. I a banda i banda d'aquest saló, hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annex de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i... curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs, hem fet una sèrie amb vosaltres, amb el Canal Terrassa, amb el nom de Llossana,
1: Ramon,
2: hem fet una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. El senyor Josep Arnau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment, bueno, que es diu popularment com Rosbach. És a dir, està pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arnau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror Bakri. O sigui,
1: horror,
2: que, no deixaven ni un centímetre de deslitar.
1: Ja.
2: Era, ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? Sí, a les parets és pintura a la cola de trem i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt, et penses que pintaven directament al sostre. Oh. Pintaven tot. Pintaven bàsicament temes en aquell moment doncs, de gran història d'Espanya, eh? I allà, al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic, a un altre Saló hi ha doncs, el rei Salomó i la reina de Saba, hi ha imatges bàsicament doncs, o bíbliques o heroiques o imatges diguem-ne dedicades a divinitats antigues. És aquest estil diguem-ne neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Bueno, aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, les poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Vinyals i es transforma en la casa, diguem-ne, que després a partir d'ara ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies, la família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances que ja les he dit de la primera planta es conserven tal qual, però el de més es reforma, s'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Politós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora novament totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Marcel Vinyals doncs, decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estarà a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més a més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Terrassa Moncada. I per això que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil va provocar que a finals dels anys 70, quan van anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar...
3: Hola, hola.
2: I als anys 70, la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, no se la va quedar, i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard, i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí, sí. Estava sentenciada. La casa estava arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure, en el que van poder, o volien treure, en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: I com a... Bueno, tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
2: Sí, aviam, es conserva a la planta baixa, doncs, el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa. Hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge, el menjador d'eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial d'Alexandre Riquet, i el saló està vestit amb una taula, que curiosament doncs, aquesta taula provenia de la Casa Salvans i és on es van fer, per part del Manel Lasalla, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven en el retiri cap a l'exil.
1: Un detall també... Un detall també és que les sales diverses doncs, reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Els anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes antigues habitacions amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes que has dit tu i amb els espais, com a la plaça primera, que he dit que hi ha hagut amb les pintures monumentals antigues, i també la col·lecció Mateu Avellaneda, s'hi ha incorporat després, i ara darrerament, ja sé, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda, en una ala de la casa, una petita mostra dels pintors d'art local, del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
2: No, vull dir que la visita es complementa visitant el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes, perquè, curiosament, aquesta casa té més ben decorades i més luxoses les façanes interiors que la que veuen al carrer. El carrer és l'espera, però, en canvi, les façanes interiors, doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, tota una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, amb els jardins d'aquests apresentats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera, que us convidem que si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
2: Molt recomanable per visitar. I que tinguem en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època interior. O sigui, no n'hi ha cap més. No? Sí. Per exemple, avui ha tingut elements mobles al seu interior.
1: Doncs moltes gràcies, Domènec.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. I avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Doncs entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.

Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?

Vaja. Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí. Dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?

0: ruïnenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran, hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí de l'entament?
0: Pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cada un fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien «Oh, va, nens, cap a casa». Aquesta ha sigut, i els pregunta, repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
1: Què vull dir? Ara els carrers són peatonals.
0: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
0: Sí.
1: Ho fan?
0: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra i veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils, i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures, alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
0: Doncs hi ha bastantes xules, i de cada família importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts, i és obert a tothom. L'únic que, pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so, i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes,
0: sí,
1: activitats?
0: Sí, al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns, i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora, però la intenció és que es pugui estar obrit. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar, i és oberta a tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol, i després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a, hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol, en fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar, perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa, i hem decidit muntar un bar, pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, amb a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any, que ve?
0: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot... Han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa, i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí, que aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
1: Bueno, Carme, ens estàs escoltant, que aquí a Rubins encanta fer festa al carrer.
2: Escolta, a mi em sembla increïble que... en els temps que corren, que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut, i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment, i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill, i els pares, evidentment, doncs volen protegir les criatures, i això els hi ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no? D'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
0: Sí, us aconsello que hi pugui venir al documental, perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era al carrer.
2: I tant, i tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
0: Els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret. Vale? De la rumba catalana, vivien aquí. Sí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria Lujo de Rubí, que és molt, molt coneguda, 180 anys, va començar allà, o sigui, moltes generacions, i hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que clar, en tants anys passen moltes coses i van canviant. I moltes famílies han marxat i han tornat també, o sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
2: Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies, adéu.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests 3 dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 0,29 euros al quilowatt-hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. Sentim el regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: Els 0,29 euros al quilowatt-hora són més barats que la competència privada i es pagaran independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament obre dilluns vinent, el 14 de setembre, el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la borsa de lloguer social. Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. La partida total és de més de 30.000 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. I recordem que incloure un habitatge a la borsa de lloguer social ofereix una bonificació del 95% de l'IBI. La sol·licitud es pot fer a la seu electrònica o presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, cap de setmana per liquidar la pretemporada del futbol rubinenc. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre estrenarà la nova gespa dissabte contra el Parets i diumenge tornaran a jugar a casa rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga a Primera Catalana i a casa serà contra el Balaguer el 20 de setembre. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatjó. Dissabte rep el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga a Segona Catalana serà el 19 de setembre contra el Navàs. I anotem també una múltiple convocatòria amb la selecció espanyola d'hoquei patins en línia. Fins a 8 jugadores dels 100 patins aniran aquest cap de setmana amb l'absoluta i dues més amb el combinat júnior. En homes, presència de Pol Olivera en júnior. Tots preparen el Mundial d'octubre, en el qual no participarà la selecció absoluta masculina. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hem passat d'una setmana estant morint-nos, la calor aquí, ara, pues bueno, quasi chaqueta.
1: Sí, bueno, però no arriba a aquest nivell, eh?
0: Bueno, 13 graus menys.
1: Sí, seran 3 dies, o sigui que...
0: 3 dies de descans, no? Però bueno, igualment, les sèries no canvien, això sí, encara que la setmana passada vam parlar d'una pel·li, ja vam dir, ara parlarem també una miqueta d'això. Però avui tornem a parlar d'una sèrie que vam parlar fa un mes, 4 setmanetes, no? Ja vam dir que ho faríem, que és Eufòria, i és que avui la sèrie de setmana, doncs, tornem a HBO Max per debatre sobre el final de la tercera temporada de la sempre polèmica sèrie d'HBO. La sèrie del Sam Levinson va dir adéu aquest dilluns amb un episodi de més d'una hora i mitja de duració en el que va passar de tot i que serveix per tancar, doncs, una de les ficcions més populars dels últims anys. Perquè sí, ara parlarem, però ha dit adéu per sempre.
1: Sí.
0: Ja ens ho temíem, no? Nosaltres ja ho sabíem.
1: Vull dir, ja amb els espais de temps que hi havia entre temporades, vull dir... No hi ha molt a parlar.
0: Però una part de nosaltres desitjava potser una quarta temporada. No sé. Ara ho parlarem. I a més, doncs, donarem també protagonisme a la nova sèrie d'Amy Adams i als vampirs, les nostres estrenes. Però abans comencem, com sempre, amb la ronda de notícies. Doncs comencem parlant de la pel·lícula de la que analitzàvem la setmana passada de Star Wars, de The Mandalorian, i és que les dades de la taquilla han sigut més o menys el que parlàvem aquí, Núria.
1: Doncs sí, Disney ha patit una davallada important en la recaptació de l'última entrega de The Mandalorian als cinemes. Aparentment, en el seu segon cap de setmana, la recaptació ha estat de 25 milions de dòlars, baixant un 69,4% respecte al primer cap de setmana. Tot i ser la pel·lícula amb més pressupost i més familiar per l'audiència, és la tercera més vista als cinemes, darrere de Backrooms i Obsession, dues cintes de terror independents.
0: Per una part, guanya el cinema, no? Com diríem, no? Perquè pel·lícules més petites, no? Estan tenint més repercussió, però home, estranya, no? Que una pel·li de Star Wars, tot i que ja deien que no era de la saga principal, però bueno, que hagi patut aquesta 70%, no? De davallada.
1: És fort, vull dir, jo crec que ha sigut una mescla, entenc, de diverses coses. A veure, jo també pensava que l'interès en general de The Mandalorian seria més gran, tenint en compte, vull dir, la quantitat de merchandising que s'ha venut, el Baby Yoda, el èxit que ha tingut, no ho sé, jo pensava que tindria una mica més de que aguantaria i faria més taquilla, però jo suposo que també és un tema d'això, de que al final les crítiques són les crítiques i suposo que la gent també, al final vas a xarxes o tal, no hi ha molta conversa de la pel·lícula, no està portant molt i en general les crítiques tampoc no són molt bones, doncs això suposo que també tira bastant enrere. Les altres dues pel·lícules, en canvi, hi ha bastanta conversa a xarxes, hi ha bona crítica, llavors això també acompanya, suposo.
0: Sí, que al final pel·lícules com Backrooms no ha de guanyar els milions que ha de guanyar The Mandalorian, per exemple. Clar. Recordem, o sigui, les dades ara mateix són 252 milions que ha guanyat la pel·lícula, va costar 165, hauria de guanyar més de, una mica més de 400, que ja ho explicàvem, no? Era dos vegades i mitja el pressupost per tenir beneficis. Està molt lluny encara.
1: Sí.
0: D'obtenir beneficis, una pel·li Star Wars sense beneficis, ho va fer fins i tot l'episodi 9, això. Llavors, bueno, potser es veu el fracàs que ha sigut la pel·lícula. Ja ens agradaria que no fos així.
1: Ja.
0: Però és la realitat, tant a nivell de pel·lícula en si com a nivell de màrqueting o més publicitat, no? D'aquesta The Mandalorian. Backrooms, per cert, vull veure quan ha recaudat, ja per curiositat. 10 milions de pressupost i ha guanyat 135.
1: Déu-n'hi-do, uau. I Obsession em sembla que és la pel·lícula amb menys pressupost i que més ha recaptat de... No sé si està com als primers números de la història, vull dir, també és una barbaritat.
0: És una bogeria.
1: 700.000 de pressupost i no sé quan porta ja de...
0: Pues, milions, i demà mateix arriba, per ser la Backrooms aquí a Espanya.
1: Sí,
0: correcte. Que arriba una miqueta més tard, però bueno, la podreu veure al cinema. Aprofitem per parlar de pel·lis, no?
1: Sí,
0: ja que podem una mica, no? Bueno, no passa nada. Doncs anem a la segona notícia de la setmana. En aquest cas tornem, com sempre, a les nostres sèries per parlar del tràiler final de La Casa del Dragón, de la seva tercera temporada, Núria.
1: Doncs sí, en poc menys de dues setmanes l'univers de Joc de Trons torna a HBO Max i la plataforma és ben conscient. Després d'oferir alguns teasers i diverses imatges de la nova entrega, el tràiler final de la tercera temporada de La Casa del Dragón mostra més cartes del que s'espera als nous episodis. De nou, s'han pogut veure imatges de la batalla naval del primer episodi, però també de la presa de la Rhaenyra del Tro de Ponent. Serà el pròxim 22 de juny quan comenci l'emissió dels 8 nous capítols en la que serà la penúltima entrega abans de la confirmada quarta i última temporada.
0: Jo sí que crec que aquest tràiler, jo, perquè, mira, és La Casa de Dragón, ja amb els llibres ja els he llegit, em dona igual, no?, veure-ho, però sí que crec que hi ha spoilers. En aquest tràiler...
1: És que s'estan acostumant molt a posar massa per mi els tràilers, o sigui que...
0: El primer teaser que va sortir estava bé per mi, però potser aquest, que, ojo, com a tràiler és molt bo, però potser, home, ja dir que Rhaenyra va ir a Desembarco el Rei i va coger el trono...
1: Claro,
0: a veure,
1: és que...
0: Bueno, no sé, veiem les imatges i comentem què ens sembla.
2: Son tiempos convulsos.
3: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
2: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
3: Sé que has sido clemente. Pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
2: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
3: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
2: Acabará cayendo. Y nosotros ascenderemos.
4: En la guerra.
0: Doncs diu més coses al trailer, però jo crec que és el millor, sens dubte, també, a nivell d'intensitat, de tensió, comparat amb les altres, que potser no m'havia donat tantes ganes de veure la tercera temporada, que jo soc fan, però no tenia tantes ganes després del final de la segona, que ja vam comentar, però amb aquest estic més dins, Núria.
1: Sí, vull dir, el muntatge, vull dir, està superbé i és això que ja dona més ganes, vull dir, es nota que està més a prop la data, no?, i que busquen que la gent es torni a enganxar. I ets a dir que hauré de veure algun resum o alguna cosa, perquè hi ha moltes coses que no me'n recordo. És que és el problema de que hi hagi tant d'espai entre temporades. Que és
0: I només, i entre cometes, només 2 anys. Ja, que altres sèries són 3, ja ho hem dit. No? Bueno, és un problema, però en aquesta sèrie ho puc entendre encara més, perquè ja parlàvem del tema de la producció. Aquesta producció sí que és molt gran, però bueno, recordem que Joc de Trons era una producció, sobretot a les últimes temporades, més semblant a La Casa del Dragón, i com a molt, trigava un any i mig.
1: Sí.
0: Que ja és mig any menys, però bueno, ja és algo, no?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, veurem, igualment té bona pinta, ja comentarem aquesta tercera temporada, no sé quan, perquè sempre surt a l'estiu La Casa del Dragón, s'empenya que no podem fer un programa d'aquesta sèrie. Però bueno. I anem a les estrenes, que sí s'estrenen aquesta setmana. El primer d'ells ens arriba demà mateix a Apple TV, divendres 5 de juny. En teoria, una de les sèries més potents que presenta Apple aquest any. És un reboot, remake, perquè això ja s'ha fet 3 vegades, aquesta història, que és El Cabo del Miedo. Se centra en una tempesta metafòrica, no?, que s'acosta pels advocats Anna i Tom Bowden, un matrimoni feliç quan en Max Cady, el famós assassí al qual van enviar la presó anys enrere, surt al carrer a la recerca de venjança. Aquesta història, com dic, ja la vam veure primer als anys 30, a final dels anys 30, una pel·li clàssica, i després als 90, feta per Martin Scorsese, la versió pues, més coneguda, amb Robert De Niro com a protagonista, una pel·li mítica. Núria, no sé si l'has vist.
1: No.
0: Pues, boníssima, aquesta pel·lícula, que d'aquí va sortir el mític meme del Simpson de l'actor secundari Bob. És un personatge que està basat en aquest protagonista, no?, del Cabo del Miedo, i de fet la música i tot era la mateixa, o sigui, era un homenatge, no?, això que escoltem ara. Història. Jo pensava que era del Simpson quan era petit. Clar, jo de petit ho vaig conèixer pel Simpson. Després ja ho vaig conèixer per la pel·lícula, no? Doncs aquesta sèrie destaquen els seus actors, que no direm els noms. Vosaltres escolteu les veus, veieu les imatges i al·lucinareis.
5: Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
6: Max Cady ha salido de la cárcel.
7: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
6: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
8: Fuiste su abogada, ¿no?

0: Yo tenía una buena vida. ¿Me tienes miedo?
1: ¿Por qué iba a tenerte miedo? ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
0: Hablábamos de ti. Hicimos lo que creímos correcto. Os dice hola.
1: ¿Por qué Max te odia tanto? Porque acabó en la cárcel. Por un crimen que no cometió. ¿Verdad? Creo que no estoy a salvo.
0: Se te está yendo la cabeza.
1: Te fíes más de Max que de tu mujer.
2: Puerta principal.
0: Algo te está agobiando.
3: Doncs se me sale la sonrisilla, molt bona pinta.
4: Sí.
3: Aquesta sèrie que parlaven els actors Javier Bardem com a protagonista, amb Amy Adams i Patrick Wilson, bueno, poco más se puede pedir, i Martin Scorsese també com a productor juntament amb Steven Spielberg. Bueno, la sèrie va con todo. O sea,
4: absolut cinema.
3: O sea, más no se puede pedir. Javier Bardem no és el primer paper que fa de persona problemàtica, no? Després de guanyar l'Oscar, evidentment, pel seu paper de No es país para viejos.
4: Sí.
3: Potser no té tan mala pinta com en aquella pel·lícula, però bueno... Has donat la mano, Núria, però molt, ja diem, molt bona pinta.
4: Sí, vull dir, els actors és que... vull dir, ja de per si, només els actors, productors i de la mà d'Apple TV també, que fins ara la majoria de sèries que ha fet doncs, són molt bones, mm. i també de misteri i tal, també han aconseguit molt bé, o sigui que 100% la mirarem.
3: Jo veig directors aquí dels episodis que em criden l'atenció. Han treballat amb Damon Lindelof, o sea que yo estoy dentro, ja me tienen vendido.
4: Comprado.
3: No? Damon Lindelof.

0: El Vampiro, que està basada en el llibre homònim d'Alan Rice i que segueix l'èpica història d'amor, sang i París de la immortalitat de Louis de Pont.
1: Louis de Pont.
0: Jo nunca sé com dir esto, però bueno. Qui li explica el periodista Daniel Molloy. Això ho veiem a la primera temporada i després bueno, la sèrie va evolucionar, una sèrie que jo vaig veure ara en un moment perquè molta gent deia que era de les millors que hi havia. A mi no em cridava massa l'atenció, però sí que és veritat que la primera temporada està bé, però la segona va semblar espectacular. O sigui, de les millors temporades recents. També una sèrie que va tenir una pel·lícula, no?, abans, als anys 90, sí, amb el Tom Cruise i el Brad Pitt, no?, Entrevista amb el Vampiro, que també estava bé. Jo crec que la sèrie dona més de sí. I jo sempre he pensat que aquesta sèrie a Núria
2: li
0: encantaria.
2: I és que, en verdad, Vampiros metidos compra d'allà, però no sé per què no l'he vist encara, però bueno.
0: Sí, sí, però això passarà, Núria, la veurà, sí, sí, jo sé, sí, que sí. Veiem imatges i comentem aquesta nova entrega.
3: You've been alive and undead for 265 years. You witnessed the French Revolution, the electric light, the atomic bomb.
4: I am the vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.

0: thousands of fans love you.
1: I want millions. Billions.
2: My music.
3: Why now?
1: We're doing a rewrite.
4: Everything dies. You die, I die.
1: I'm immortal.
5: No one seems to give a shit about you.
6: I've been a monster! This is my reckoning!
7: He's going to get us all killed. You kill people. I'm people. We're people.
8: Els vampirs, un gènere que ens agrada habitualment, menys les sinners. Núria, que recordem aquesta...
9: Ja ho veus a tenir el debat, no? Aquí no hi ha debat, vull dir...
8: No, aquí no hi ha debat. Aquí no hi ha debat, perquè si no és, sabem que no és bona pel·lícula. Bueno, quitando eso, aquesta sèrie que protagonitzada per Sam Raid, que feia el paper, que feia Brad Pitt a la pel·lícula, i el Jacob Anderson, que també el teníem doncs, a Joc de Trons, i el que fa de periodista en aquesta sèrie que era aquest personatge que estava a Succession, el polític que treballava a la Shift, no recordes, no?
9: Sí.
8: Que es diu l'actor Eric Bogosian, pues bueno, és que... Clar, la gent de Succession jo ja només la reconec d'allà.
9: Mm.
8: És el que passa a vegades amb les sèries, no? Però dic, molt bona pinta aquesta tercera temporada, a priori una mica diferent a les dues anteriors, però bueno, jo ja no digo nada perquè em va sorprendre molt la segona temporada, o sigui que potser està igual de bé. Jo només no et puc dir que...
9: Sí, que és que l'haig de veure, vull dir, està ahí pendiente. Sí, de fet, a mi la pel·lícula em va agradar bastant, o sigui que 100% la miraré en
8: encara
9: algun moment.
8: Encara que haurà de... Com no sigui una prova gratuïta d'AMC Plus o alguna cosa així...
9: Ja, yeah, és que...
8: Aquesta és la dificultat d'aquesta sèrie.
9: Aquestes coses, sí, costa... Però bueno, en algun moment.
8: Veurem què passa. Jo espero que sí, jo crec que sí. Tinc esperança. I anem a acabar amb l'última estrena, aquest pues, més desconegut, però havíem d'agafar algun més per a completar el tàndem, que es diu Alice i Steve, i ens arriba també el dilluns 8 de juny, en aquest cas a Disney+. Se centra en l'Alice, que es queda destrossada, quan el seu millor amic Steve comença a sortir amb la seva filla Izzy, de 26 anys. Decideix fer servir totes les eines possibles per posar fi a la relació, però l'Steve està preparat per l'atac, i el que comença com una amistat perfecta es converteix en una enemistat sense precedents. La història, bueno, no té mala pinta, a nivell així dramàtic, està protagonitzada pel Jermaine Clement, que, bueno, aquest actor que sortia a Lo que hacemos en las sombras, no? I també creador d'aquesta sèrie. Ja, jo lo enlazo, no? Para que la Núria me diga, estoy viendo Lo que hacemos en las sombras, no? Però pillem-me, veiem imatges i a veure què ens sembla aquesta sèrie de Disney+.
10: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
11: I don't know, like 60?
12: They have no idea how cool we are.
13: I wish I was in love.
14: You deserve to be loved.
15: Anybody would be lucky to have you.
16: You, for sure.
17: Mum, what's happened? Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
18: Of course, yay!
17: I mean, not, you know, not yay.
19: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
17: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
19: Not sure about the use of the word weirdly.
17: Maybe you have a weird smell.
20: Here.
17: I slept with Steve.
9: That's really funny.
17: I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.

0: Hi, Al.
1: I hope you...
2: La cara de la Núria. Cuéntanos.
3: No sé, és una mica estrany això, però bueno. No sé, bueno.
2: Bueno, mira, no l'ha fet el Jermaine Clement, eh? La dirigeix Tom Kingsley i guió de Sophie Goodhart. Una dona està darrere d'aquesta sèrie com a creadora, así que, bueno, yo tengo esperanza ya solo por eso. L'altra actriu principal és Nicola Wahl, que és una sèrie britànica, que ja ho hem vist, no?, per l'acento.
3: Sí.
2: No té mala pinta, no? No sé, no. A mi m'ha curiosa la proposta, no sé. A veure, nosaltres tenim més sèries que veure. Aquesta setmana, sobretot la del Cabo del Miedo, és que... Me ha robado el corazón el trailer. Pero bueno, no tengo buena pinta. Pero hablando del que hablaba antes, lo que hacemos a las sombras, Núria,
3: sí,
2: para bueno. Un base ya.
3: Que es la... Ostras, no sé, la cuarta o la cinquera,
2: cuarta,
3: no me recuerdo.
2: Bueno, ya vas acabando ya.
3: Sí, voy a decir, ya estoy que no sin falta una o dos temporadas, pero bueno, está siendo súper, voy a decir, yo me paso bomba a todos los capítulos. Ser increíbles.
2: A ver qué te sembra al final.
3: Ja.
2: Vas a dejarlo ahí.
3: Sí, això, a ver qué tal, porque...
2: Las sitcoms, sabemos lo que pasa. Doncs acabem ja les estrenes i ara nos metemos en un berenjenal. Anem, perquè la Núria aquí, ja sé que no vamos a compartir l'opinió. Anem a parlar de la final, ja. Temporada final, episodi final del que va ser aquesta sèrie d'Eufòria a HBO Max.

0: Doncs una tercera temporada que al final, doncs, com ens temíem, ha continuat, bueno, ha sigut al final d'aquesta sèrie de Sam Levinson, després de 7 anys en emissió i només 3 temporades i 2 especials. Bueno,
1: increïble.
0: No, una mèdia que cap sèrie pot dir en aquest món, no? No recull, ja sabem de què va la sèrie, ja ho hem parlat moltes vegades, aquesta sèrie d'adolescents, encara que aquesta tercera temporada sembla una altra sèrie, ja ho hem dit més una vegada, però jo començo dient que aquesta altra sèrie a mi em sembla una bona sèrie. Jo lo siento, Núria. Clar, el que passa és que potser, clar, jo entenc que la gent, pues, no és l'eufòria que jo conocí, no? Podríem dir.
1: Sí.
0: Però ara parlarem, perquè jo vull destacar en aquesta segona entrega diverses coses, sobretot a l'episodi final, que és una pel·lícula, pràcticament, en què hi ha hagut temps de molt, però com sempre, pues, veiem les imatges d'aquesta nova entrega i comentem què ens sembla.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: No me jodas. ¿Es bonito?
4: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey?
7: Segundo asalto, nena.
8: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
9: ¿Mi Maddie?
8: Era mi mejor amiga.
9: ¿Qué crees que pretende?
6: ¡Culo arriba!
8: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
9: Tus padres saben lo que haces.
8: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
9: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
8: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo. Sí, ya. Está claro que has vuelto a consumir.
10: ¿Quieres reparar el daño que has hecho? Empieza por cambiar.
8: Lo intento.
9: Mírame. Se nota que eres una buena chica que se ha metido en un lío.
0: Doncs com el tràiler és com la sèrie, hi ha de tot. Molts personatges, moltes situacions. Hi havia gent que deia que no sabia què li explicava la sèrie. Deia, jo veia la sèrie i me lo passo bien, però no sé què me cuenta. No sé, Núria, si estàs d'acord amb aquesta afirmació.
1: A veure, és que aquesta temporada ha sigut com una mica una muntanya russa de moltes coses. I és en general això. O sigui, ja ho havíem dit, que és una temporada que és diferent i que ja, per exemple, en el tràiler, vull dir, es veu que la intenció és diferent. Al final és un salt en el temps, quan som més adults, ja hem passat aquesta època de l'institut, i se suposa, doncs, que és los sueños o prospectos que tienen ellos en la vida. Llavors, aquest plantejament no està malament, però per mi el problema ha sigut en general l'execució. O sigui, el guió em sembla bastant pobre en comparació a les altres temporades, sobretot que s'ha centrat en coses que penso que potser no eren tan rellevants o s'han allunyat massa del que crec que tothom entenia que era Eufòria. És a dir, sí, Eufòria és aquesta extravagància del Sam Levinson i tots colors, cinematografia i coses absurdes inclús que passen, però en aquesta temporada jo crec que s'ha anat tan centrant en temàtiques que jo crec que no eren les que la gent pensava, que m'he recordat una mica de Idol, no? Que al final se centrava en aquestes extravagàncies però, i en fer com una mica el show, però sense buscar la profunditat, no? Que jo crec que és el que fallava de Idol, i aquí per mi ha passat una mica el mateix. No sé, s'ha centrat en tota aquesta trama del narcotràfic, no? Que per mi, vull dir, si fos com a mínim una bona trama de dir, ja, en sèries que hem vist de narcotràfic que són bones i que tenen intenció i tal, però és que en general tampoc no m'ha portat molt ni crec que sigui transcendental a l'hora d'explicar coses dels personatges principals. Vull dir, queda com molt, molt dividit, el mateix, bueno, amb les treballadores també, i després la resta de trames, és a dir, la trama de la Zendaya crec que potser és la que al final és la principal, i gràcies a que la Zendaya és una pedazo d'actriu, pues, ho ha aconseguit portar molt bé, però la resta de trames en general m'han semblat bastant descuidades, en general també pensant, sobretot la Jules, que surt quatre escenes. Després el Nate també s'ha limitat bastant amb el que podria ser el personatge, i les conseqüències al final del que era ell a l'institut i com això es trasllada a la vida adulta. I després la Cassie i la Maddie, que crec que hi ha com molta... és com que hi havia molts moments que no acabava d'entendre molt bé cap a quina direcció se suposa que volia portar, sobretot a la Maddie, que sento que les seves intencions eren com molt poc clares en tot moment, cosa que a les altres temporades no m'ho semblava gens, i aquí és com que hi havia com aquesta cosa estranya que no acabava d'entendre. Sí que la Cassie potser era el personatge, al final la Sydney Sweeney també ha fet per mi una bona actuació i crec que està bastant bé, però que al final també s'ha acabat posant molt en la sexualització, que això és un altre tema, però bueno.
0: Que l'actriu ha estat d'acord, per cert.
1: Sí, això també ho he llegit.
0: Que ha fet unes declaracions dient que volien treure escenes més explícites i l'actriu li deia al creador, no, déjales.
1: Ja.
0: No és estranya, tampoc,
1: coneixent
0: l'actriu.
1: Però és això, que en general és com que ha caigut molt, sobretot això, en la perspectiva dels personatges i el que volen explicar d'ells. Vull dir, les altres temporades, com a mínim, sobretot el personatge de la Ru, que a mi també m'ha deixat bastant a mitges en general de temporada, sent, jo crec, el millor, però pel tema de la Zendaya, però és que, vull dir, se m'ha quedat moltíssim a mitges la seva història, tenint en compte les altres temporades, lo molt que reflexionava sobre els seus temes d'addicció i com això afectava el seu cercle. Després se va introduint el tema de la religió, no? Vull dir, i és com que s'ha deixat molt a mitges, pel meu gust. O sigui, no ho sé. I és això, o sigui, crec que té una bona cinematografia, seguim amb aquest tema, però tampoc crec que estigui al nivell de les dues primeres temporades, que tenien escenes al·lucinants per mi i que, vull dir, eren increïbles.
0: Sí, per mi, sí, el que falta en aquesta tercera, jo crec que els pics més alts que tenia la primera i segona, és potser el que falta més en aquesta tercera, però al nivell de general de la sèrie, a mi és que no em sembla que hi hagi massa diferència. O sigui, jo crec que fora sempre, per mi, ha sigut una sèrie molt irregular. O sigui, ha sigut molt muntanya russa, de fet, ja la segona va haver-hi molta gent que pensava això, no? Que era un episodi mal, uno bueno. Bueno, jo crec que és que Eufòria, és que des del primer capítol penso el mateix d'aquesta sèrie i sempre ho hem dit, que per mi el gran moment d'Eufòria són les dues especials. Que per mi són els episodis més madurs, més de dir, hòstia, això és una sèrie top d'HBO, no?
1: I tenint en compte que són només una localització, vull dir que és molt complicat a nivell guió. Sí. Vull dir.
0: Van sonar passada, no?
1: Sí.
0: Jo crec que aquesta temporada, vamos a ver, és que són moltes coses. Crec, mira, començant pel final, l'episodi final a mi, en general, és un episodi que m'agrada, o sigui, crec que funciona. Crec que els dos últims episodis, sobretot, em semblen els millors de la temporada. Per mi són episodis que són més cinema que mai dins la sèrie, ja no només perquè, és, com diem sempre, que és una sèrie que està cuidadíssima, però és a nivell, menys el guió, que ja sabem que és molt important, evidentment, però a nivell muntatge, a nivell direcció, és molt peli aquest final d'Eufòria. Tenim muntatges al penúltim episodi de tensió brutal, que per mi això també, doncs, també s'ha de tenir un bon guió per construir aquesta tensió amb el personatge de Nate, que podem parlar del seu final, que a mi em sembla... Jo estava con el pecho encogido veient aquesta seqüència, podríem dir, no? Que dura bastant durant el capítol, aquesta escena que veiem ara a la imatge de la Cassie, no? També amb aquest gàngster, no? Tota aquesta seqüència, a més, és superben treballada. Després, podem parlar del final de Rue, potser és el tema més gros, no?, de la sèrie. Sí que és veritat que et pot agradar més o menys, potser no és el que un s'espera, però no em sembla incoherent amb la trama que portava aquesta temporada. O sigui, no veia sentit que acabés d'una altra manera. O sigui, m'hauria semblat molt cuento de roses.
1: Sí, no? A veure, jo això sé que és una cosa que he vist molta gent debatint-se, no?, si al final de la Rue ha sigut una bona decisió o no. Jo crec que en part, o sigui, entenc per on venia la decisió de guió i crec que és interessant la manera en què acaba, tenint en compte això, el que dius, en plan, tot el que havia passat en aquesta temporada i al final els líos on estava ficada la Rue, vull dir, no hi havia molt marge de maniobra, per dir-ho d'alguna manera. I crec que també el muntatge final, de fet, per mi una de les millors coses del capítol va ser aquest moment que torna a sortir en Fesco, surt la mare, vull dir, que és com tornar de cop, no?,
0: a l'eufòria
1: que coneixíem. I que al final, jo crec que Eufòria, sí, més enllà això de les extravagàncies, també acaba en les relacions i sobretot l'amistat. És que penso que és de lo més important, en plan, és el que es basa a la sèrie, i això és una cosa que aquesta temporada doncs, no hem vist massa, i llavors, clar, veure aquest muntatge en l'últim capítol va ser com, vull dir, em vaig emocionar i tot, no?, de pensar, tipo, això és l'eufòria que jo recordava més. Yeah. Però és això, igualment, sí que l'últim capítol, no crec que, sí, crec que sí que és dels millors de la temporada, segurament. En general, això que s'ha sentit com una pel·lícula 100%, no? Tots aquests muntatges molt de western, vull dir, sí. Es nota moltíssim que aquesta temporada en general ha estat molt inspirada, no?, en aquest tipus de pel·lícules. Mm-hmm. Però no sé, o sigui, és com, o sigui, és això, el capítol final en general ha estat bé, però clar, el fet de que ja la temporada no hagués tingut com aquests moments més àlgids o aquesta intensitat fa que potser també se't quedi a mitges en general, inclús encara que està bé a l'últim capítol i m'agrada, i sobretot també el paper que pren la Lee crec que és molt important, i a mi això jo estic super a favor, sí. Em m'agrada moltíssim.
0: Hem de parlar d'això perquè segurament sigui per mi el gran encert de la recta final d'aquesta sèrie, que és el protagonisme del personatge que dius d'Ali, de Colman Domingo, no? D'aquest actor que ja sabem que és un actorazo, Colman Domingo, i que literalment podríem dir que és el protagonista de l'últim episodi, no? Directament. Sí. Però és que no s'obre per res. Un episodi que he de dir que per durar 1 hora i 33 minuts...
1: Sí, va passar bastant ràpid,
0: Té un ritme molt bo, i és complicat dir això, no? Perquè parlàvem sempre, quan va sortir el final, no?, de Stranger Things, 2 hores i 20, madre mía, esto que és... Després el de The Boys, jo no quiero hacer un episodio largo, no sé què. Cadascú que facis finals que vulgui, han de durar el que faci falta, no? I en aquest cas jo crec que té una duració perfecta perquè en el que ens explica, i com diem, el Colman Domingo, que ja l'episodi anterior tenia aquesta història, no?, que veiem més eufòria que mai, que dèiem, faltaven aquestes coses d'eufòria. Pues justament en aquesta segona meitat de temporada, amb personatges com el del Colman Domingo o el personatge d'Alamo, doncs veiem aquestes històries, aquests flashbacks, no?, sense la música de mítica, no?, de Labyrinth, però bueno... Traient això, doncs veiem aquests flashbacks, aquests inicis de capítol, aquests muntatges que ens recorden, no?, més a la sèrie que va començar, no?, ja el 2019.
1: Sí.
0: I que per mi, pues, home, jo crec que a mi m'han pujat més al que és la temporada. O sigui, no m'arriba a semblar la millor temporada, però sí que és una bona sèrie. Jo, és que a mi em causa impressió veure gent que aquesta sèrie, pues, diu que és una basura, li posa esto es un 2, un 3, com... Jo no sé què sèries veieu, sincerament. Sí, no sé... Si un 2 o un 3 és un culebron turco, ¿sabes?
1: Clar.
0: Vull dir, Eufòria... ja és que només per la factura que té no pots dir això. O sigui, és una sèrie amb molts apartats excel·lents.
1: Sí.
0: Llavors és que la història, pues, no et digui res, estigui més lluny ja dels teus gustos, jo, això es pot entendre. O que funcioni millor o pitjor a nivell de que jo podem debatre lo coherents que són els personatges i tal. Però jo crec que és una sèrie... HBO, vull dir, que això a Netflix no t'ho fa, vamos, ni pa atrás.
1: En la vida, sí. A veure, que jo crec que també hi ha molta gent que al final... potser inclús es deixen portar, no, per l'emoció, que al final és, jo ho entenc perquè és una sèrie que, sobretot a la pandèmia, no, va tenir com tot aquest auge i que acompanya moltíssim durant els anys, sobretot a gent més jove, i llavors entenc que hi hagi com aquest sentiment, no, i aquest vincle de dir vull que surti bé perquè és una sèrie que m'agrada molt i que necessito, no, que hi hagi aquests bons episodis o que acabi almenys d'una bona manera. Vull dir, és això, ho puc entendre, però jo sí que coincideixo que no és, o sigui, no és dolentíssima. És a dir, encara que jo estigui molt, molt crítica...
0: Això era d'Idol.
1: Clar, exacte, allò sí, perquè o sigui, era una sèrie que estava mal escrita, mal de tot. Bueno,
0: que es veia bé, que... o sigui, visualment estava bé, però que era tan terrible.
1: Era horrible.
0: No es podia defensar.
1: Llavors, és això, que com a mínim Eufòria té aquest mínim de qualitat, o almenys aquesta tercera temporada té aquest mínim de qualitat, és això, tenint tots aquests problemes que per mi ha arrastrat molt el Sam Levinson des que va fer The Idol, perquè es nota moltíssim com les influències i tal, i no sé, és com també en general veient la temporada també es veuen una mica els problemes de producció, inclús en plan coses d'aquestes d'actores separados i coses així, o que, no, que també es nota que clar, ara la majoria són gent que estan fent moltes pel·lícules, que tenen grans nivells de producció i que, bueno, pues tienen los tiempos que tienen, no? I tampoc no hi poden dedicar tant de temps, que jo entenc que això també potser és una de les raons de pes que ha fet que hagin decidit acabar.
0: Ja, però al final pensem també en altres sèries com The Bear. O sigui, parlant d'aquesta cinquena temporada s'anava a retrasar perquè els actors havien crescut molt, tenien molts projectes, però s'han compromès i ha sortit una temporada cada any. Potser és que els actors d'Euphoria no estan tan compromès, estan pocs amb el projecte i l'han acabat, doncs, bueno, l'acaba molla i vinga, i tira pa'lante, no? però han de recordar que sense Eufòria no estarien on estan.
1: Ja.
0: Cap d'ells. O sigui, sí. Zendaya potser, perquè venia de Disney i vale, mira, però els altres actors...
1: Sí, però és que clar, la Zendaya, recordem que clar, això va ser la primera cosa així tan diferent i tan dramàtica i tan heavy que va fer
0: sí.
1: després Spider-Man, de Disney.
0: Va sortir Spider-Man, però ja està.
1: Però ja està, però clar, així de heavy, dramàtic i tal, vull dir, és el primer que va fer i que al final pues, ha portat a tenir diferents papers, que amb el talent que té ho hagués fet d'una altra manera, m'entens?
0: Sí, sí, sí. Però sí que és evidentment el seu primer gran paper a nivell també mundial, la molta gent de descobrir-la de veritat, no? Després, a part de parlar del personatge de Ru, però parles també de la Maddie i de la Cassie, jo he dit que al final de Cassie m'agrada bastant, és bastant trist, però també coherent amb el que amb el personatge i amb el que hem vist des del principi de la sèrie, et diria. Però sí que és veritat que entre la relació entre les dues, que jo crec que potser és la relació, la dinàmica més interessant de la sèrie, potser m'ha faltat més xitxa. O sigui, no sé com dir-t'ho. O sigui, jo les veig allà assentades, com veiem a l'últim episodi al bar on estan, i penso... Aquí es podia treure alguna cosa més, no?, d'aquesta dinàmica.
1: Per això és que jo des del principi del plantejament de la temporada, no?, aquest fet de que la Cassie i la Maddie es tornin a trobar el Nate, no?, que diu la frase aquesta de mi Maddie, saps? Vull dir, penses, hi haurà aquí... En plan, no m'ho pensava com que el Nate estaria ficat pel mig, perquè no sento que fos la idea tampoc a la segona temporada, però com a mínim una mica de més incís en el que era l'amistat d'elles i què és el que les ha trencat. Vull dir que al final... és el que es feia més a la segona temporada i que per mi funcionava molt bé i funcionen molt bé pues, les escenes estan amb el meme perquè funcionen per la relació, no?, que tenen i crec que és això que era molt interessant i s'ha desaprofitat moltíssim posant per sobre això, el que dèiem, les temàtiques que està el narcotràfic, del tràfic de persones, vull dir, tot aquest tipus de coses que, bueno, no sé jo si era el rellevant que se suposava que havies d'explicar. O sigui, sento que això hauria sigut com el fondo de telón, no la part principal.
0: I d'una temporada final. Que això parlem, que passàvem de Boys també, que potser dones protagonisme a coses que no toquen. Exacte. En aquest moment poden tenir protagonisme, però més secundari, no tan principal, i més a una recta final, no? Però bueno, així ha salit Eufòria, també les dificultats que hem parlat sempre pues, han ajudat molt a que passi això. I per acabar, també volia comentar, evidentment, bueno, que el paper de Rosalía al final ha sigut increïble, no?
1: Sí.
0: Perquè nosaltres portàvem mesos parlant d'això, a veure què va ser un cameo, que esto va ser una cosita de nada, però ojo.
1: Sí,
0: bueno.
1: Sí, jo pensava que seria tipo, la Jennie de Blackpink, per exemple, que va sortir de Idol, que sortia a dues escenes i eren horribles,
0: sí,
1: però bueno.
0: Sí, totalment.
1: I que va, vull dir, ha estat superbé, sento que el personatge s'ha endinsat molt bé dintre la cultura, vull dir, és que no sé, en plan, jo de veritat que he quedat molt sorpresa, però bueno, superbé.
0: Perfecte,
1: o sigui,
0: sí.
1: L'ha salido bien a ella. Com
0: ja dèiem que no actuava, no? Que és que ella era
1: que
0: així.
1: Ella, o sigui, jo crec que ha agafat sus raíces de Choni, de adolescente, sí. I les ha metido ahí, està perfecto. O sea,
0: és una meravella. Estupendo. I sempre recordarem aquesta sèrie en Zendaya, no? El quart episodi va ser que queda per la història de los memes, no? De les sèries. Doncs bueno, això ha sigut Eufòria, ja s'ha acabat aquesta sèrie, per fi, després de tants anys sense saber què passaria, doncs pues mira, aquí la tenim amb aquest pla final, no?, de Zendaya, que és una mica estrany, però jo crec que tots sabíem que acabaria en aquella casa, una mica la temporada, no?, tenia tota la vibra, no? I per despedir-nos, pues posarem aquesta cançó que deia, ja que parlaves de Jenny, no? D'aquesta cantant, no?, surcoreana que sortia a The Idol, doncs mira, ho enllacem.
1: Doncs la cançó és Like Jenny, d'aquesta artista surcoreana Jenny, i apareix a la sèrie Off Campus, la seva primera temporada, segon episodi.
0: Doncs escoltem aquesta cançoneta i tornem ara amb el nostre top 10.
7: Come on, it's gonna be fucking

0: Doncs anem amb el nostre top 10, que anem més bé de temps, perquè quan posem cançonetes que duren 2 minuts, però que alegria, no? Comencem amb el número 10.
1: El número 10 tenim Berlín i la Dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que ja està baixant, que segueix número 1 com a sèrie més vista al món en parlant anglesa.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, ja bajando los datos, no, Núria?
1: Sí.
0: Que ja sabem que no, no?
1: No,
0: no.
1: Ja està.
0: No va passar, no, ja està. Passem al 9.
1: El número 9 tenim The Voice a Prime Video.
0: Que també ja pues, va baixant, després del seu final ja menys reels me salen. En Insta ja de, sí, de Homelander, del Patriota... Ha fallecido. En todos los ámbitos. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Hacks, HBO Max.
0: Que també doncs, va acabar ja aquest divendres passat, un final boníssim.
1: Sí? Dit,
0: dels millors valorats dels últims anys, eh? Perquè he vist de notes, ja, perquè habitualment els finals és que costa veure un final que tingui nota excel·lent últimament. I sí, sí, molt bé, la veritat. I entenc per què el que deia l'actriu, de que no li va agradar, i després sí. Veient-la al final ho entenc, però jo crec que funciona molt bé al final, la veritat. I sorprenent, que no m'ho esperava la trama, per dir-ho així, principal, per on es desvia. Passem al número 7.
1: Al número 7 tenim Rebalear, a HBO Max.
0: La sèrie espanyola, que he de dir que encara no he vist el segon episodi, i demà sobre el tercer, se m'està yendo ja. Però la Núria aquesta jo crec que sí, no?
1: Sí, sí, que està a veure 100%.
0: Aquesta tiene pinta.
1: La tinc.
0: Bona pinta d'aquesta sèrie, que dèiem que era més industry que industry, quasi. Però bueno, coses que passen. Sempre celebrem que és, bueno, tinguin aquestes influències no, de bones sèries, evidentment.
1: Sí.
0: Passem al 6.
1: A veure si tenim Half-Man a HBO Max.
0: Avui estem fent publicitat a HBO, però és que és una de les sèries més potents ara mateix. Half-Man també va acabar fa poquet a la plataforma, amb un final que deien que era bastant polèmic. No hem tingut la sort encara de veure la sèrie, però hem de debatre perquè la setmana que ve tenim bastantes opcions de sèries, en priori totes bones, per veure, sí que veurem si ens toca aquesta Half-Man. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que també va començar la temporada nova la setmana passada. Ha començat increïblement, jo estic flipant. És una novena temporada, i està a un nivell, vamos, serà la millor des de la tercera. O sea, bueno, no m'ho esperava. Passem al 4.
1: Número 4 tenim La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que, Núria, has de veure.
1: Ja, sí, és que la tinc allà, a favor.
0: Està sent una cosa, vamos, inexplicable. L'últim episodi sembla la pel·li de Halloween, no?, del 70, de
1: Jamie Lee Curtis,
0: no?, nostra dona, Versato, i... Joder, quina gran sèrie. Veurem si la setmana que ve toca aquesta, eh? Hem de debatre de quina, però jo, ho sento, jo vull que sigui aquesta, però he de començar a la Núria. Jo tinc una manera fàcil de fer-ho. Els episodis són de mitja hora.
1: Ah, perfecto. Pues t'ho anava a dir, perquè prefereixo que siguin curts.
0: Clar,
1: o sigui que...
0: Half-Man, parlem d'episodis d'una hora, eh?
1: Clar,
0: esto influye mucho. No, i a part que és boníssima. Passem al 3.
1: Número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Que ja, crec, si no ha acabat, està a punt ja d'acabar aquesta quarta temporada. La Núria sí que ja va deixar apartada la sèrie perquè vas acabar la primera, però ja em dic que això és una bona decisió, fer aquestes coses, perquè entre temporades, no com la gent que deja un capítol a medias i ja no vuelve nunca.
1: No, està bé, perquè així... No, tanques, reflexiones una mica, però quasi.
0: Reflexiono sobre que no m'ha gustado. No, no.
1: No, sí, sí.
0: Ha gustat, ha gustat.
1: Sí.
0: I ara passem al 2.
1: Número 2 tenim Spider-Noir a Prime Video.
0: Parlàvem d'aquesta sèrie la setmana passada, de Nicolas Cage, que ha tingut bastanta bona rebuda, tant crítica com de públic.
1: Uh-huh.
0: Bueno, també pues, tenim... Encara no nos hemos puesto, ¿no?, perquè tenim altres sèries.
1: Jo sí que he vist un...
0: Has vist un? Ojo.
1: Dos capítols,
0: ja. I que, Núria, pues dime.
1: M'està agradant moltíssim, eh? Sorpresa,
0: bueno,
1: la veritat.
0: Bueno, jo he escoltat... És que la comparen amb sèries que m'agraden molt, o sigui que cap de superherois, perquè és una sèrie final que és de... Teòricament, no? És de Spider-Man i tal, però no, és una sèrie a l'uso, no?, de superherois.
1: Sí, vull dir, és més com de crim, més, bueno, això, tot l'homenatge que fa el cine noir este d'època, vull dir, 100%, vull dir
0: que... I en blanc i negre, no l'has vist, entenc?
1: Sí, sí, evidentment.
0: Tiene que ser, no? Cine puro.
1: Això.
0: Passem al número 1.
1: Al número 1 tenim Euphoria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'una altra manera, la sèrie ho ha patat aquesta setmana. Jo hauria de veure totes les interaccions que hi ha hagut a xarxes socials d'Euphoria, perquè veus reels a Insta amb milers i milers i milers, milers de likes. I a Twitter, jo no sé, perquè ja a Twitter ja no busco coses de sèries, no vull spoilers, però ja m'imagino que també una brutalitat. I ja pues, ho enllacem i anem a parlar, perquè al final d'Euphoria ha cridat molt l'atenció, evidentment, al món de les xarxes socials. Doncs ha sorprès sobretot el que parlàvem, que aquest episodi final de la tercera temporada doncs, hagi resultat al final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, amb la sorpresa de l'episodi final d'Eufòria, molts usuaris van comentar per xarxes les últimes sensacions de la sèrie. Una de les grans celebracions va ser l'última aparició d'en Fesco fent homenatge a l'actor Angus Cloud. També s'ha comentat especialment la trama de la Cassie Lamadi, a part també del final de la Rue.
0: Aquest personatge de Fesco, no?, de l'actor que doncs, va morir abans de la tercera temporada de l'Angus Cloud, que sí que és veritat que es trobava a faltar. Teníem aquesta trama com guinyo-guinyo, no?, de que estava a la presó i tot això, no? I tenim aquest moment, no?, l'últim episodi, que ens ho creiem. Jo en un moment ho estava creient.
1: Sí. Lo del parkour.
0: Sale bueno. De la cárcel haciendo parkour. O sea, y ves una imatge a una tele que és com super meme, no?
1: Sí.
0: Com, que coño. Però clar, sent Eufòria, pues, ens ho podríem arribar a creure, no? Després doncs ja veiem el que està passant realment, no? A una seqüència, com deia Núria, que era segurament la més bonica, no?, d'aquesta temporada.
1: Sí, vull dir, és que aquesta aparició per mi és superbé i al final com a homenatge i que ha servit d'alguna cosa, no? Això de que el volguessin mantenir viu durant la temporada, doncs em sembla molt, molt guai poder acabar.
0: I que la segona temporada doncs, va tenir molt protagonisme,
1: sí,
0: no? Aquest personatge va funcionar també molt bé. De fet, em va sortir fa poc aquella escena, no?, on li rebentava al Nate al cap, no?, una ampolla de vidre. Ja.
1: Bueno, i l'escena aquella amb el pare del Nate, que és boníssima.
0: Sí. Bueno, és que el pare del Nate, també, quina pena que no l'hagin tingut també més,
1: sí,
0: no?, en aquesta última temporada, que també un altre actor també que va morir. És que Eufòria també està maleïda d'alguna manera, no? Però bueno, sí que l'actor sí que estava present, no?, en aquesta temporada, però bueno, no va poder tenir massa protagonisme, però també era un personatge superinteressant. Un altre personatge que tenia en flashbacks, me'n recordo, que era boníssim, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Que és una sèrie que la recomanem.
1: Sí, sí, que s'ha de veure.
0: Té les coses, però és una sèrie d'aquestes que s'han de veure. Tot i que sigui adolescents i podries dir, no, és que jo sigui adolescents, no. Bueno, tampoc és el meu gènere preferit, però mira, bueno, és més adulta, és evidentment HBO, ja sabem el que passa, no? I sempre me'n recordaré veient l'episodi pilot, jo, para, prou ja tantes partes, que esto están saliendo tot el rato.
1: És veritat, sí, era molt semau.
0: Molt boig, sobretot, és que era una seqüència pa,
1: sí,
0: tota l'estona, no?
1: Sí, heavy.
0: Però bueno, funcionava molt bé, almenys a la primera temporada, tot això. I anem a acabar ja, deixem Eufòria de costat, parlant de Heartstopper, que d'aquí poquet ja tenim la pel·lícula, no?, al juliol, però hemos de lamentar la mort de la mascota oficial d'aquesta sèrie.
1: Doncs sí, Heartstopper està a punt de tornar a Netflix aquest estiu amb la seva última entrega en format pel·lícula, però males notícies han arribat aquesta setmana. L'Echo, el gos que interpretava la Nelly, la gossa de Nick, ha mort aquesta setmana. Netflix va anunciar-ho a través de xarxes i molts fans han demanat alguna mena d'homenatge de cara a l'estrena de la pel·lícula.
0: Pues com no posin un cartelito,
1: yeah,
0: poc més poden fer.
1: Pues que em fa una pena, és uno de los perros más bonitos que he visto en mi vida,
0: sí,
1: es que es súper guapo.
0: Sí, això és veritat. O sea, jo he de dir que mai hi haurà un gos per mi millor que el de Perdidos. Jo lo siento, és el gos més mític de la història,
1: yeah,
0: de la sèrie. És Vincent, que a la sèrie era un macho, no? I en veritat era hembra, o sea, bueno.
1: Aquestes coses com que no pots veure.
0: No, clar, no, però bueno, li volien posar Vincent de nom i ja està. Un gos que estava entrenat a la sèrie, els veies nedar i tot, i era com que locura, no?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, en cas de tornem a Heartstopper, que acaba el juliol, no? Quin dia era, Núria?
1: Ostres, pues no me'n recordo.
0: Era mitjans,
1: sí,
0: juliol, més o menys.
1: Més o menys.
0: Una pel·lícula que en teoria, o sigui, no s'han saltat cap llibre, entenc.
1: No, perquè pel que tinc, o sigui, ara aquest estiu, no sé quan sortia, aquest any ha sortit l'últim còmic, que ja acabarà la saga de còmics, i se suposa que la pel·lícula em sembla que es basa en aquest còmic últim, o sigui, que ja serà com l'últim capítol.
0: Que no ha sortit encara.
1: No sé ara si surt després, jo crec que surt després de que s'estreni la pel·lícula, crec.
0: Wow.
1: És una mica estrany, però
0: sí. És bastant estrany, sí. Bueno, pues, bueno, ningú podrà saber res, això segur, de com acabarà aquesta història. Doncs ho veurem al juliol, no ho podem comentar perquè estarem de vacances, que com ens passa amb tantes sèries, però bueno, és el que hi ha. Doncs fins aquí ha arribat aquest de sèrie, l'antepenúltim ja, d'aquesta quarta temporada. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Esperem que per parlar de La Maldició de Windows Bay. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema, mític tema, Smooth Operator, de la cantant nigeriana Sade. La cançó, publicada l'any 1984 al dins l'àlbum Diamond Life, apareix al tercer episodi de la dotzena temporada d'una altra sèrie mítica, com és The Big Bang Theory, que tindrà un spin-off també.
1: Toma ja.
0: Aquest estiu, que ja ho vam comentar. HBO Max. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les empreses dedicades a activitats extraescolars o de lleure, com cases de colònies o granges escola, es troben en una situació molt complicada arran de la decisió de més d'un miler d'escoles catalanes de no fer sortides aquest curs. És el cas de l'aula entorn rural Can Jordi de Rubí, on expliquen que han baixat un 85% les reserves. Sentim la directora, Sònia Pons.
2: Clar, molta por, molta incertidumbre, molta, perquè i més nosaltres, el handicap que tenim més gran és que nosaltres som una granja escola, que tenim animals, que aquests animals cada dia mengen, cada dia se'ls ha de fer un cuidado, tenen unes necessitats. No és unes instal·lacions que tanques i dius, bueno, vaig tirant amb el que tinc d'estalvis o amb el que puc generar amb lloguer, amb un altre servei o puc, un altre tipus de servei o un altre tipus de clientela.
1: Un altre exemple és l'aula entorn Campí de la Serra, situada entre Rubí i Castellbisbal, i que ha explicat a Ràdio Rubí que ara mateix les seves reserves són només d'escoles privades i concertades.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El Servei Local de Català obre un nou període d'inscripció per al curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencials, semipresencials, síncrones i en línia. La matrícula dels nivells inicials i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent i que podrà fer els dies 14 i 15 de setembre, dilluns i dimarts vinent. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà el 16 de setembre, mentre que per la resta de nivells seran els dies 17 i 18. El C2 es matricularà el 21 de setembre exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, els primers equips de futbol de la ciutat tancaran els partits de pretemporada aquest cap de setmana. Final de les proves per afrontar ja la primera jornada de Lliga a disputar entre el 19 i el 20 de setembre. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga Elite. Davant del Parets jugarà dissabte el Juventut 25 de setembre en el primer partit a la nova gespa. L'estrenaran de manera contundent, ja que el diumenge tornaran rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga a Primera Catalana. I a casa serà contra el Balaguer el 20 de setembre. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatxó. Dissabte reben el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga, en aquest cas, serà el dia 19 de setembre contra el Navàs. Jugaran a casa el primer dels duels de segona catalana, grup 4. I anotem que fins a 11 jugadors i jugadores dels 100 patins participen aquest cap de setmana en la preselecció pel Mundial d'Hockey Patins en línia amb la selecció espanyola. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Radio Rubí.
3: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. I tu

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 0,29 euros al quilowatt hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. Sentim el regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%, llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: Els 0,29 euros al quilowatt hora són més barats que la competència privada i es pagaran independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament obre dilluns vinent, el 14 de setembre, el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la borsa de lloguer social. Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. La partida total és de més de 30.000 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. I recordem que incloure un habitatge a la borsa de lloguer social ofereix una bonificació del 95% de l'IBI. La sol·licitud es pot fer a la seu electrònica o presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, cap de setmana per liquidar la pretemporada del futbol rubinenc. La Unió Esportiva Rubí juga avui a Parets i dissabte visitarà el Sant Cugat per pensar ja en la visita a Viladecans de la primera jornada de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre estrenarà la nova gespa dissabte contra el Parets i diumenge tornaran a jugar a casa rebent el Ripollet. Així tancaran pretemporada i pensaran ja en l'estrena de Lliga a Primera Catalana i a casa serà contra el Balaguer el 20 de setembre. I l'Olímpic també tanca amistosos a Can Fatxó. Dissabte rep el Masnou i diumenge el Racing Vallbona. La seva estrena en Lliga, a segona catalana, serà el 19 de setembre contra el Navàs. I anotem també una múltiple convocatòria amb la selecció espanyola d'hoquei patins en línia. Fins a 8 jugadores dels 100 patins aniran aquest cap de setmana amb l'absoluta i dues més amb el combinat júnior. En homes, presència de Pol Olivera en júnior. Tots preparen el Mundial d'octubre, en el qual no participarà la selecció absoluta masculina. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Són les 9 de la nit.
1: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur. I li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
2: Quatre gotes, l'aigua del futur.
1: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista. I, malgrat això, volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
3: Hola, moltes gràcies.
1: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
3: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya en des de que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui parèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps. No? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registres pluviomètrics comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquell cas és rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
1: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
3: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que, per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, Això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
1: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
3: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si després dels 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dintre del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes, i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
1: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
3: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran, és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Fórmula Rubí.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sanjor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sanjor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas, muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo. Un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià, és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildre?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí la sala de confecció, sí, d'on comencen des de rotllers, a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat, sí.
3: Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes, i a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí, y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confeccionar una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada, le presentaba a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu, i d'aquí s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona, hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá, pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut, amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
1: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Avui parlem d'una cosa que tots vivim, moure'ns, però també de quan triguem a fer-ho.
2: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona i estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, en bici, en cotxe o en rodalies.
3: Aviam. Quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
2: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
1: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem... Aviam, aniríem per Gran Via, no?
3: Sí, sí. Podríem anar per Gran Via.
1: Gran Via, aniríem
2: clar, rec. Si vas per Gran Via, vas com a travessant tota l'Eixample.
1: Sí.
2: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona. I l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
1: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
2: Exacte.
1: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes.
2: Aribau.
1: Aribau i Muntaner, sí.
2: Casanova.
1: Casanova.
2: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
1: Viladomat, Calàbria.
2: Rocafort.

0: 6 minuts.
1: Quants de... Exacte, que són 6 minuts.
2: 6 minuts.
1: Això en bici.
0: Jo tinc la referència, que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
1: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
2: Corredor.
1: Entre 8 i 12, però caminant és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora. Vale, llavors, en bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa, que la gent que li encanta lo de la regla de 3, aquest és un cas... que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
2: Depèn de l'hora que surtis.
1: Exacte.
2: També, no?
1: Si vas en hora punta, sortida de col·le o quan tothom va a treballar, bufa, ja pots estar parat o el que sigui. De fet, i a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa, que fan tot de...
2: mitjanes, estimacions.
1: Sí. I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat. I són tot models matemàtics que són complexos. Per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
0: Enxubats a les 8 del matí.
1: Enxubats a les 8 del matí.
2: 5 vagons?
0: Entre, 6 vagons? Sí, entre 5 i 7 vagons, o 8.
2: Quants metres fa un vagó?
1: Home, les portes és metro i mig, dos metres segur. I hi ha potser 3 o 4 portes, i entre porta i porta hi ha més.
2: Doncs, no sé, 20.000 persones. Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bonvehí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
3: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
2: Quin és el moment de punta?
3: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demanda absorbeixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment. Uh-huh. Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
2: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
3: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples, perquè tenim amplada via ibèric, i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
2: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona, i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
3: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania, doncs, pugui viatjar amb condicions de confort, i sempre, doncs, quan arribem a aquests grans esdeveniments, intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs, estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
3: A vosaltres.
2: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, eh? En hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
1: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència, és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors, aquí és on és important que truquem a algú que en sàpiga.
2: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint, sí, de Barcelona?
4: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
2: Déu-n'hi-do.
4: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, uns 30 milions són vehicles pesants.
2: Els darrers dos anys...

0: Ja han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots vam veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc, que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
1: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. La pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt. El preu de combustibles i l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, o van al port, però no, si van al port ja no els compten. Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
0: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
1: El sistema clàssic que tenim són espires de contacte, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això compta el pas d'un vehicle, la seva longitud, també pot comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i hi ha un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etcètera, i també diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants. No?
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Doncs a disposar, ja ho sabeu.
2: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens ho estem passant bé o si ens avorrim.
3: Sí.
2: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
3: són eterns.
2: Llavors, ara farem una prova. ¿Vale? Ara necessito que tothom estigui atent. I farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons. No us dic quants segons. L'única que sabré quants segons seré jo, ni vosaltres ho sabreu. I quan pari, doncs haureu de dir creieu que han passat. Val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos, ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast? Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i no i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer.
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors, tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre, i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua, ja malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure...
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Charango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us he posat més nerviosos.
1: Han passat moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim
2: però
1: més pràctica.
2: Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps a fer o no, però quan ets nou... Com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut...
1: No sé com m'has valorat això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu, com a profe, el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora, me quedaré expressament com per contrarrestar, però llavors
1: temps,
2: es passen,
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella que...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer... que sí que necessiten saber... A vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és... Si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no... O sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el sol. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho. Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons, són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adeu.
0: Adeu, adeu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
1: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
2: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
3: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou de habitació, es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà, val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
3: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, eh? Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
3: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
3: Sí, i tant. A veure, prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
3: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
3: Per què? Amb tres.
2: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
3: Clar, us podríeu creuar.
2: Se'm podria creuar.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
3: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig... Si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs
1: amb
3: dos.
1: Sí.
3: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
3: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai
1: que
3: perquè
1: es aniríeu
3: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
1: aquí
3: exemple, la teva estratègia,
1: difícil, sí.
3: Cristina, ja no el... Potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no el trobes.
1: Sí.
3: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: també
3: moure...
1: També es complica.
3: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
3: Sí, home, lo de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o lo de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaria.
3: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
3: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
4: Aviam com reaccionen, no?
3: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
4: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
3: Exacte.
4: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
3: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
5: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo miro. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
3: Vale, i si li preguntem...
5: Perdóname, 2.14.
3: 2.14. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
5: ¿Cuánta ocupació jo podria tenir? ¿Cuántas personas?
3: Sí.
5: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 375, imagínate.
3: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
5: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
3: I com ho renteu, això?
5: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4...
3: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
3: sí.
1: Intern?
5: Sí, tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: ¿Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
5: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
5: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: A la orden, siempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles
2: per habitació. Sí.
3: Clar,
1: sí, dues tovalloles.
3: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
3: clar,
1: o de mans.
3: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
2: No, i n'han de tenir més, perquè sí. Mentre en renten algunes... N'han de posar d'altres de netes.
3: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia, perquè podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
1: posar... Doncs comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
3: Vale, 4 tovalloles, hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. I la de peus. O sigui, són 6.
3: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: Sí, tovalloles per habitació.
3: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
3: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores...
3: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar. Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però, clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
3: Bueno, no sé.
1: I 30, no?
3: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
3: Sí, aquestes
1: no sé.
3: Tira...
2: 10, 15...
3: No, més.
1: 60 quilos.
3: 60 quilos, sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quan pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si s'han fet servir...
3: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
2: A veure... De pesar. Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
3: l'ampolla, per tant, menys d'un quilo.
2: Menys un quilo.
3: Total. I algú, una ampolla petita, o sigui, una pesa ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
4: tovallola.
3: Tovallola. A veure, el que hi ha 6 tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
4: No, per tant,
3: podríem
4: petites...
3: fer que tenim 4 tovalloles per habitació.
4: Val.
3: Perquè les petites, sí, les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què, podem fer 4. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
4: Vale, i hem dit que van bèstia, 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
3: Exacte.
4: Per 10 tant, rentadores.
3: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser si té dues rentadores,
4: no?
3: Si té dues rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
4: Sí, sí.
3: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
4: Rentadora secadora o rentadora sola?
3: No ho sé, això ja.
4: Perquè rentadora secadora, 4 hores, eh?
3: Però vull dir que ja poden estar...
4: Tot un dia.
3: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu gastar una d'aigua.
4: Clar, sí, sí.
3: És bèstia, eh? Molt bé, molt bé. Doncs per tot això es necessiten les mates, al final.
4: Mates aplicades.
3: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
3: Ara direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
4: ara
3: sí,
4: ens farà calcular coses que no sabrem
2: ara,
4: calcular.
2: Ara suarem.
3: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bé, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
4: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
3: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
3: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
4: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
3: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de, vale, el ficaria a l'última, però quina última si no hi ha última?
4: No hi ha última, clar.
3: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
4: Llavors, a la primera.
3: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
4: Clar.
3: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
2: Seguim tenint el mateix
3: problema. Però al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
2: A la segona.
3: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
4: Vale.
3: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què, no sé quantos, sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què, no sé quantos, més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
4: tothom
3: habitació
4: té
3: a la dreta.
2: I alliberem la primera
3: alliberes
2: habitació.
3: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
4: Molt bé.
3: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona, et venen 5. Què faries llavors?
4: El mateix, no? 5 cap allà.
3: Exacte. Li fas a la dreta. A tothom que es mogui 5 a la dreta. I així alliberes les 5 primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
2: Oh.
3: Ara, en comptes de venir 5 persones, venen infinites persones.
2: Vale. Aviam.
3: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
4: que
3: mogui
4: infinits nombres, perquè no sabran on anar.
3: Exacte.
4: Això és llavors, un problema no de la regidoria de l'hotel molt greu.
3: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, ara aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de... Uau! Sí, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
4: L'altra meitat.
3: Clar, quina és aquesta meitat?
2: Els nombres senars.
3: Els nombres senars. Perquè, clar, al fer el doble, partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop, has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
2: Quin recepcionista, eh?
4: Déu-n'hi-do, sí, sí.
3: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
4: Això és filosofia.
3: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable. Evidentment no aniràs mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
4: La lògica infinita.
3: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot lo de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
4: I a casa tampoc, eh?
3: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i caben infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
4: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
2: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
3: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
2: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
4: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Laura.
3: Moltes gràcies.
4: Fins la propera.
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: és mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
3: Avui recuperem una entrevista sobre el temps que ha fet aquest estiu, que ha tornat a batre rècords. Escoltarem també una entrevista sobre la salut hepàtica, de com s'ha de cuidar el fetge, i tot seguit escoltareu un podcast que parla de llibres il·lustrats i un reportatge de pole dance, que és ballar amb una barra vertical. Després us oferim una entrevista sobre els passatemps que han funcionat més aquest estiu, des del sudoku al murdoku. Tot seguit escoltareu un podcast amb recomanacions literàries i una entrevista sobre la vila closa d'Altafulla. Escoltareu també un reportatge sobre el biòtop, la gran muntanya submarina de Calci. I arribarem al final del programa parlant dels amors d'estiu.
4: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon
0: dia, Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant, oh,
0: vinga.
1: I tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, perquè encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que han tingut temperatures per sota de la mitjana. Si la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, que tindrem algun estiu en què doncs les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'ha s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, sinó que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, l'hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com en aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha una certa, un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8 que mai s'havia registrat. I això és, bé, és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... Uh-huh. O sigui, per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira, que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta deixa'm a la Fèbia, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se les coneix, mm-hmm. Són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però
3: molta
0: no, és habitual, energia que... no és habitual aquí a Catalunya.
3: No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
0: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Luis, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelen menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions que abans li s'ha tallat la comunicació, no l'he pogut dir a Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de, mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que un de la... O sigui, que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre...

0: Doncs, Núria, ja veus que sí. Bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens, sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla, quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
1: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. Ja sí. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes. Jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Luis Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mira,
2: home, clar que sí. Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
1: Clar que sí.
0: I de geografia, el que deia el Luis, sobretot importantíssim. Sí,
1: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Luis Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Te'n demanarem algun altre moment. Val, Luis?
2: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, a aquest masoquisme li va bé.
1: Molt bé, el Sergi s'ha sent identificat, no, amb això?
0: Oh, I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
1: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
0: A vosaltres, que vagi bé.
2: Que vagi molt bé.
1: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quin factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: Uh-huh. I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quin seria els, bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, del sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració, polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients, els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
1: Uh-huh. Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció.

0: Això no es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas no sé què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties.
1: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat, i també, doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar, doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè, com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica, va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
0: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també ho podríem fer per totes les malalties, no?, d'un diagnòstic precoç. Això és bàsic, i anar al metge i que et vagi veient de tant en tant, doncs és importantíssim, no?
1: Sí, perquè a més, com comentàvem abans, el metge és un òrgan molt resilient, i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones. Llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
0: Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
1: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre, ho tenim molt assumit. Parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig, que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, doncs, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
0: És allò que en diuen el germà invisible, potser,
1: sí,
0: o l'òrgan invisible, no? Que en parlem poquet.
1: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc el traspatat de fetge fa 10 anys, i jo tampoc li feia cas al fetge, i jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
0: Parlaves de trasplant. Des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments, és preocupant la manca de donacions.
1: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan, i que no hem de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tingui la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
0: Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple donacions d'ulls, etc, tot això d'òrgans.
1: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família, ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo soc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben, i la família tampoc ho sap. Llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
0: Al voltant del fetge, ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
1: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, però sí que bevies, no?, el tema de l'alcohol.
0: Sí, això passa.
1: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural. Que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
0: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
1: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periorativ, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és els mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que O sigui, a nens petits, per exemple, que són genètiques que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
2: De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
1: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
0: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta sí. Els donants.
1: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació, de que bueno, una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir, la gent ho ha de saber.
0: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
1: Sí, sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
0: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada. Sí. Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
1: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors nosaltres des de l'associació el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar en tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fent amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
0: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si tenim aquest suport.
1: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
0: parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer, quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
1: Bàsicament, com deia abans, no? De que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim és el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades doncs, on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
0: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que van trasplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps doncs, has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop ben trasplantat, viva la Virgen?
1: No.
0: Suposo que no.
1: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
0: Però que això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
1: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals, i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
0: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què hi ha de fer la gent?
1: Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
0: Sense cap mena de dubte. Aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
2: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per
2: donar-nos. Gràcies. I Sergi Estapé, company de la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la llei seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montseny. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'obert per vacances.
5: Connectem amb la Mariona, vinga va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí, bon dia. Bon dia, Núria.
6: Bon dia. La Maria no és una caixa de sorpreses, tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
5: pole
6: de
5: barra... Dance, sí,
6: pole
5: sí,
6: dance,
5: sí.
6: És, el ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat... És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com per exemple les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal però que està enroscat amb tela,
6: sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
6: Clar, i aquesta vessant, no?, també esportiva i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
6: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola Rubí, jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir Rubí, i la veritat és que no fa falta estar en bona forma, tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen, o sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
6: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat. És una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
6: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística, bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
6: Som-hi, doncs.
7: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
8: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
7: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant la última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic, o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
9: El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
7: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Pròlogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
10: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean, ya sea una secuencia en la barra o una coreografía, es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
7: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Pròlogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
10: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
7: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates de l'Escola del Revés a Terrassa valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
11: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força a aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
7: L'espectacle Pol Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
6: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més que és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta.

0: És la una de la matinada.
1: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
2: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
3: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
2: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
3: El Nadal ja va començar a funcionar el mordoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està petant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
2: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també mordokus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
3: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona. I a més, ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
2: I tant que funciona. Només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
3: El mordoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums. Un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principi pis de pes i ja quasi que no queden.
2: Però per molt famosos que es facin els mordokus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
3: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
2: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
3: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
2: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els mordokus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
3: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del Mar del Júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordocu. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Mira, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons, la tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat. Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No era al costat d'una paret. Doncs la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són al final acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant, ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Mm-hmm. Tant assaig com a nivell més popular, com... Bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé. Avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem. Però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual cosa vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portbell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols, bueno, ara escoltàvem allò dels mordocos i efectivament ha sigut un any d'esclat del mordoco. Fins ara també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el mordoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolución de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
5: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
6: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
5: Sí,
6: amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
5: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
6: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no.
5: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil, llegeixen, segueixen amb boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
6: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntici. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntici, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
4: I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
6: Sí, bueno, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no? Que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Que monos.
6: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i llavors nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil, llibres, bueno, posats de totes les maneres i a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i dit mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu, sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades en aquest, hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí, però us agrada tenir físic, tenir material.
6: Sí, home, és el que intentem, a més tenir no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs amb les, també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és, nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Morodor.
5: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Lúria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
6: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que llavors deixi de fer el ridícul.
5: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
4: Són les blanques.
5: Sí.
6: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja, que també se la van deixar i també l'hem tret en
4: aquest vídeo. Mare de Déu, però que la gent se deixa molt de coses.
6: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües.
4: Ah, que
6: bo! Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixar, els tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
5: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes manes cadascú les vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
6: No, sí que m'emporto uns quants, coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein, em porto 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, bueno, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Bueno, em porto coses, també em vaig a Galícia, em porto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, bueno, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses.

0: mesos complicats, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
1: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
0: Igualment, bones vacances.
1: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
2: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que me ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
1: gràcies
2: Manel Ferrer.
1: Gràcies, fins demà.
2: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat, ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí estan Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça, sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Altacústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro

té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet com t'estic parlant ara amb l'acústica.

0: Caminant, caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res, ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una placa. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran, aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien porta, porta. Ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, un altre senyor que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de sufro al pensar que el destino logró separarnos. I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: un moment veiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el Portal de Vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, esclar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de, la porta, de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, esclar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu, el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta del portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Molts mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble. I em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han segut de representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
2: Seguim parlant de platges, ho hem fet des de diferents àmbits, hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profunds. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona la Torre, saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no l'Obert per Vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
4: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors sí. I també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
5: Hola, molt bon dia.
4: Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà.
5: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, como bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Para hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas, y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
4: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, bé, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
5: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido. Terminó la obra en abril del 23 y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto álgido, en un punto superior, ¿no?, a estructuras uh-huh. mucho más simples, que también las tenemos.
4: I heu detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
5: Sí, sobre todo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Torredembarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino a 42 kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo. Entonces, con ellos tenemos esta estrecha relación, al igual con los pescadores recreativos, con los que también trabajamos y marcamos especies para ver las rutas migratorias. Y en el biotop, por ejemplo, tenemos hidrófonos colocados, tenemos una serie de sensórica, ¿no? Está funcionando como un verdadero laboratorio marino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que te atañe a todo lo que es la ictiología, lo que es los peces, tenemos estos hidrófonos, entonces cada vez que pasa un pez nos va registrando esa ruta. Y por ejemplo tenemos una población muy importante de serviolas, que la serviola, ¿no?, el pez limón, muy cotizado en la cultura gastronómica, es un pez pelágico que entra a reproducirse o a alimentarse a zonas poco profundas. Pero le ha gustado tanto el biotop que este pez pelágico que vive en columna de agua, pues está asociando cada vez más a nostra part del litoral.
4: Esteu en col·laboració, com deies, amb els pescadors, però estan venint científics d'altres punts del món, a més de submarinistes, no? Sí. Però quines universitats o quins projectes col·laboratius podries destacar, per esmentar-ne alguns,
5: Claro, claro. Pues destacaría 2 proyectos europeos, que uno de ellos es el Ocean Citizen, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Lo que estamos haciendo con ellos es estudiar a la antina de 50 metros que tenemos aquí en nuestro nuestro litoral, que es todo un bosque de coralígeno, ¿sí? Son unos bosques de gorgonias impresionantes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que justo en la base del biotopo están empezando a crecer estas gorgonias ya desde hace un año, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta dispersión larvaria? ¿De dónde vienen estas gorgonias? Entonces, a través de la Universidad de Barcelona, lo que estamos estudiando son estas barras de roca natural para saber qué está ocurriendo en el biotop y de dónde llegan. Y no solo el estudio es en el biotop, sino que estamos haciendo unos transectos en toda la barra de cero, desde la parte más somera hasta los 50 metros de profundidad. Entonces, sí, por supuesto, ha llamado la atención el biotop como proyecto de conservación y herramienta en pro de la protección, pero también ha servido para realmente monitorear y tomar datos de toda esta parte. Otro proyecto sería el RESMED, que también es con la Universidad de Barcelona y con el investigador Bernat Hereu, que es todo lo que atañe también a los peces, a la ictiofauna. De aquí podríamos nombrar al CSIC también, con toda la parte de bivalvos, estudiando esa desaparición de las zonas más someras y cómo ha cambiado esta población a zonas más profundas, donde colocamos colectores en diferentes puntos en la columna batimétrica, y vemos realmente esas larvas de los 5 metros a dónde han pasado, ¿no? Ajá. Estudiando también las corrientes, modelos hidrodinámicos, y bueno, es inmenso realmente. Ajá. Todos los estudios que se están llevando a cabo gracias a esta herramienta.
4: Doncs, si et sembla, per acabar, Iranzu, dic que aquestes dades les esteu recollint, les esteu compartint, qui estigui interessat pot saber-ne més, del biotop.
5: Sí, por supuesto, al fin y al cabo es imprescindible compartir estos datos, porque nosotras buceamos, recopilamos toda esta información, pero realmente tiene que llegar para que se haga un modelo de gestión ambiental justo, incluso que haya políticas, ¿no?, ambientales en consecuencia de los datos. Entonces, por supuesto, aparte de los reportes científicos o de los simposios que damos en conferencias científicas, a través de nuestras charchas, a través de nuestra página web, estamos montando una plataforma donde todo el mundo podrá entrar, verá todo el mapa que hemos cartografiado, podrá ver los datos de los sensores in situ, y también acabamos de crear la taula blava.
4: Muy bien. Doncs cerqueu-los, Natural at Reef. A l'Instagram tenen uns vídeos espectaculars, Núria. No sé si has fet mai submarinisme, però te n'agafaran ganes. Te n'agafaran ganes, t'ho dic de debò.
2: Segur que sí, m'ho imagino. És una entrevista sempre que ens porta molt bones vibres d'estiu. Molt bé. Doncs Iranzu Ganuza, oceanògrafa de Natural at Reef, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres. Adéu.
2: I Raquel Martínez, companya d'Ona la Torre, moltes gràcies i acabeu de passar bon dia.
4: Igualment, un plaer.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

València banyada, camals mullats, València banyada. El carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et besi a la dreta, cobert militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat. Tu, aquestes històries fan una mica de vergonyeta, potser, sí? Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia, un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no?, això d'explicar avui les interioritats, els amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent, sí, a la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa.
2: Bueno, exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: Missatge, fins aquí, no sabem res.
2: El missatge diu això.
1: Otres.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
2: Bueno, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home. D'aquestes de que s'acaba. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: saber,
1: Jordi?
2: Històries tòrrides i tastar els pans Bao. Aviam, que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega, sí, de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser,
1: sí, una mica
2: per tu
1: dramàtic.
2: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí,
2: no,
1: sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que es repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Me teniu farta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... no ho sé. A veure, no... sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui,
2: els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits a quedar durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui...
1: Va, mulleu-vos
2: l'audiència...
1: una mica. Sou tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
2: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: No pateixis. Jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
2: Ara, mira, te'l dic.
1: 696, segur.
2: Sí. 696... 164-665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic. No, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure. I alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
3: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
4: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se, que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
3: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
5: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
3: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o, simplement, la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
6: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
3: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-ho.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital.
7: Acabes d'escoltar els millors moments de l'estiu de l'Obert per Vacances.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del